0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones y ser
2: la teva companyia diària.

des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Cada...

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
1: porque vamos a aparentar. La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
1: No sé a dónde voy, no es real.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro solo, escucho bla, bla, bla, bla.
1: La teva companyia diària.

0: 107.3 FM.
1: Can you make me click?

0: un nou magazín el del mes d'octubre, on la temporada es pot donar per acabada, tot i que els grups encara tenen alguna que altra actuació, però ja és el moment de passar balanç i pensar en la propera. Qui sap si algú està preparant o enregistrant un treball discogràfic. Com deia aquell, amigo...
1: Benvinguts a Sons a Cau d'Orella, on l'havanera i el cant de taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués.
0: Hola, què tal? Com estan? Els hi proposo un programa variat que espero que sigui del seu grat. I si em volen acompanyar, comencem.
1: Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
2: Novetats i actualitat, temes d'estrena i aquelles que per un motiu o altre són actualitat.
0: I avui en l'apartat de novetats i actualitat no serà tant novetat ni actualitat. Els explico que aprofitant que Argeu actuava a la Cantateta de l'Escala a l'any 2022, li vaig proposar per la seva condició de sommelier en Jordi Grau que em maridés amb una beguda els títols dels treballs discogràfics del grup. Tornant a aprofitar que en Jordi era entrevistat al programa Arran de Mar de la xarxa de comunicació local i que també hi vaig participar, jo va ser el passat dia 10 d'aquest mes, li vaig proposar que em maridés aquestes cançons. L'escoltem.
3: Bé, Jordi, ja saps que jo la vegada que va venir a la Cantadeta te vaig enganxar a banda i vaig anar dient el nom dels treballs discogràfics i que tu mai posessis una beguda per veure, me'ls maridessis. Ara t'he preparat una sèrie de cançons, aviam si també... A veure, vinga, mama, si tu ets un home de pim, tu ets un home de pim-pam, vinga, aviam, tamariu, amb què me la maridaries?
4: Amb un cava, amb un escumós, m'imagino la posta de sol a tamariu, amb un escumós ben fresc i amb una bombolla ben petita integrada d'aquells tan sols per poder observar aquest espectacle, no?, que és la posta de sol a tamariu.
3: La cançó d'en Jordi Rubau, A la tarda.
4: Uf, aquesta quasi és el mateix, perquè se sembla molt, a la tarda és aquest cap vespre, llavors posé, per no fer un cava, doncs posaria un aperitiu tipus un vermut blanc d'aquells italians una mica envellits. Sí,
3: El tanto, amb aquesta, perquè hi ha tapa, és el que vau fer amb les anxovetes, la tapa seria les anxovetes, el Tornada a Menorca, el de nena.
4: Home, aquesta...
3: Un gin xuriguer quedaria bé aquí.
4: Un gin xuriguer, sí senyor. Sí.
3: Quedaria bé aquí un gin xuriguer.
4: Una pomada, La pomada, que és el gin xuriguer amb llimona.
3: Carai.
4: Però aquesta cançó, només escoltant-la, ja crec que és una delícia.
3: Sí,
4: sobretot el tros de la tornada, que cantem tots sis, és fantàstic.
3: I ja, per acabar, a la memòria de l'aigua, amb què la maridem? Amb aigua?
4: No, la maridem amb... Ostres, aquesta... amb un dels vins preferits de la meva parella. Són els negres una mica amb extracció, però no sense ser molt envellits, però que tinguin una bona estructura.
3: Veus que se surt bé d'aquestes coses?
5: Se surt perfectament.
0: I d'aquestes cançons maridades n'escoltarem dues. La primera és aquesta, que porta per títol A la tarda, la composició d'en Jordi Rubau, que va ser la guanyadora del concurs de composició de Sant Pol de Mar, concurs que porta el nom de Josep Bastons, de l'any 2020.

acabem d'escoltar a la tarda, i ara escoltarem Els colors de l'aigua. No va guanyar, va ser finalista, va quedar en segon lloc l'any 2021. L'escoltem.

0: Memòria de l'aigua, que acabem d'escoltar juntament amb La Tarda, aquestes cançons maridades per en Jordi Grau. Encara ens queden més coses per maridar, tal com li vaig dir a en Jordi.
1: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
0: I en el racó de cançons ens agrada conèixer les històries de cançons que formen part d'aquest gènere musical. I ho farem amb aquest tema, que ens diu que hi ha havaneres que el títol que porten no té res a veure amb la lletra, tot i que, mirat com brillen les oles, és només la referència de la primera estrofa. Les demés van per lliure. No sé si la il·lusió de veure-les brillar, les ones, pot inspirar a parlar d'una niña hermosa que da gusto y placer o de negrito que vienes a bailar. No sé què volia explicar l'autor desconegut d'aquest tema. No li donem més voltes i l'escoltem pel grup Mariners de Riera.

mariners de Riera que ens han interpretat Mirat com brillen les oles, i anem per un altre tema, que ens diu que a les comarques del Vallès, tot i no tenir sortida al mar, han tingut varis grups d'havaneres. Vicenç Oliver, que va ser fundador del grup Aires del Vallès, en va fer ressò de la importància d'aquest gènere musical amb l'havanera del Vallès, que ell mateix va composar. Tot un cant a la gent d'interior que estima l'havanera i de la qual en destaquem la frase que diu: si ens uneix una sardana, també una havanera ens pot agermanar. L'escoltarem, l'havanera del Vallès, per al grup Quatre Vents.

0: quatre vents, que ens ha cantat aquesta havanera del Vallès, i abans els mariners de Riera han mirat com brillen les oles, són les històries de les cançons que hem conegut avui en aquest apartat, aquest racó de cançons.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I anem a conèixer un altre grup. Més ben dit, aquesta vegada els diré que recordarem un grup. Parlem dels Pirates, que es va fundar a principis de l'any 1992 a Molins de Rei per iniciativa de Xavier Fàbregas, que juntament amb Josep Roca, Josep Lluís Blázquez i Josep Maria Roglán i també en José Manuel Olaya conformaren la primera formació inicial d'aquest grup musical. Però no serà fins al mes de gener de l'any 1993 quan per primera vegada varen pujar a un escenari amb una cantada a la veïna població del Papiol. Tres dels components d'aquesta primera formació, en Fàbregas, en Blázquez i en Roglán, procedien d'un altre grup d'havaneres de Molins de Rei, els Llobarros. La formació inicial del grup es mantingué fins l'any 1997. A partir d'aquest any s'incorporà Rafael Montaner com a baríton baix, que va col·laborar durant 4 anys. Altres músics que varen participar en el grup foren la Pepita Vilasís, l'Alicia Liñán i en Denis Serrano, 2-3 acordionistes, Jordi González, tenor segon, i Helena Roser, acordió, piano i arranjament. Una de les últimes formacions va ser la de Josep Lluís Blázquez com a tenor, Xavier Fàbregas com a baríton i guitarra, Vicenç Esteve com a baríton i baix i José Manuel Olaya com a acordió. Varen publicar un total de 7 treballs discogràfics i l'any 2013 varen deixar d'actuar. 2 dels seus components, en Josep Lluís Blázquez i en José Manuel Olaya, varen passar a formar part del grup Son de l'Havana. I escoltarem 2 temes. El primer, aquest clàssic, aquest popular, que porta per títol La Negra Noche.

Acabem d'escoltar La Negra Noche, i de La Negra Noche ens anem amb una manera que jo sempre els he dit, i m'escoltaran a dir-ho moltes vegades, que per mi és de les més maques que hi ha, personalment, eh? Entre les barques.

0: Preciosa la lletra de Josep Maria de Sagarra, preciosa la música de Salvador de Pau, per sortir aquest tema, aquest Entre les barques, que juntament amb La Negra Noche han estat els temes que hem escoltat del grup Els Pirates, grup que han recordat avui en l'Agrupats. Continuem? Vinga.
1: Efemèrides. Què va passar aquest mes? Va néixer o ens va deixar algun cantaire? Es va crear o plegar algun grup? Tot això pot formar part d'aquesta secció.
0: I ho fem amb les efemèrides. I els diré que el passat 1 d'octubre, dins el marc de la Festa de la Sal a l'Escala, pujava per última vegada a l'escenari en Florenci Trullàs, un músic d'una reputada trajectòria que en aquest gènere musical va formar part dels grups Cantaires del Montgrí, La Neus Mar i Orells de Mar. Amb aquest últim grup es retirava, curiosament, l'1 d'octubre, que era el dia del seu aniversari. I escoltarem un tema del grup Orells de Mar, on podrem gaudir de la interpretació del violí que en fa el mateix Florenci Trullàs, serveixi com homenatge a tota la seva carrera musical. La Remendadora.

0: Esteu escoltant Sons a Cau d'Orella amb Joan Brugués.
1: Acabem d'escoltar la remendadora del grup Orells de Mar, aquest tema de la Neus Mar i de l'Emilio Sánchez, que també va participar en el concurs de composició Josep Bastons de Sant Pol de Mar. Vinga, i anem amb un altre personatge que hem de felicitar, com és Jordi Tormo, del Peix Fregit, que el passat 23 de novembre va fer anys. Jordi, per molts anys des del programa Sons a Cau d'Orella. I escoltarem i gaudirem també de la seva veu amb Así es mi tierra, interpretat per el grup Peix Fregit.

0: d'escoltar el grup prefregit amb Assies Mi Tierra, on hem escoltat doncs, la potent veu que té Jordi Tormo, que a part també de cantar amb el grup Peix Fregit, ho fa amb algunes formacions corals com la Coral Vergelitana.
1: Habaneres a comarques. Un viatge musical amb els grups de les comarques de Catalunya.
0: Avui toca a comarques. Avui, a Habaneres a comarques, que anem alternant amb les habaneres a les poblacions. El mes passat va tocar pobles, avui toca comarques. I la comarca que visitarem és la de la Selva, que està situada entre la serralada transversal i la Costa Brava, que limita amb les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, Osona, la Garrotxa, el Gironès, el Baix Empordà i la Mar Mediterrània, és a dir, a pertot arreu. Comprèn part de la depressió de la Selva i de les comarques naturals de les Guilleries i el Baix Montseny. La seva capital és Santa Coloma de Farners i té un total de 172.000 habitants. Potser a hores d'ara n'hi ha algun més. 72.000 arrodonit, perquè potser ja passa dels 172.000, perquè el cens que he vist és de fa uns quants anys. I de la Selva hi tenim dos grups, els Americanos, que els podem considerar que són de Blanes, que ens interpretaran aquest tema que porta per títol La gata i el gat, un tema que el varen enregistrar ja fa molt de temps el grup La Barretina de Malgrat de Mar.

0: negre i el cul.
1: La gata i el gat, amb Americanos de Blanes, i de Blanes ens anem a Lloret amb el grup Cabotatge, amb aquesta composició d'Antoni Mas, A cara o creu. Què és el que hem de jugar, a cara o creu, o si hem de jugar alguna cosa, no sé. De moment, escoltem la cançó que ens interpreta el grup Cabotatge.

0: A Cara o Creu, que ens ha interpretat el grup Cabotatge, que juntament amb La Gata i el Gat dels Americanos ens ha servit per viatjar musicalment per la comarca gironina de la Selva.
1: Columna d'estils, per conèixer els diferents estils musicals que formen part del cant de taverna.
0: I els hi proposo a la columna d'estils anar fins a Mèxic, en temes propis d'allà, com aquest divertit Manolo que ens interpreta el grup Cavall Bernat.

ritme de ranxera ens ha fet aquesta interpretació el grup Cavall Bernat amb el popular, el famós Manolo. I el peix fregit que ho farà amb un balset mexicà que porta per títol No vol

0: Mèxic ha estat el protagonista de la columna d'estils amb el seu estil de cançons d'allà que algun grup, algun que altre grup emporta en el seu repertori. Hem pogut escoltar primer en Manolo del Cavall Bernat i ara aquesta última No Volveré del Peix Fregit.
1: Cantades. Coneixem la història de les grans cantades que es fan arreu.
0: I per acabar ho fem amb les històries de les grans cantades. Jo els hi diré que cada any per fires i festes de Sant Narcís a Girona no hi pot faltar la cantada de veneres que fa el grup Terra Endins el mateix dia del patró de la ciutat, a les escales de la catedral que s'omplen de gom a gom per seguir la seva actuació i que és un lloc que val la pena anar-hi si per aquell moment es troben a Girona o van a fires a Girona i coincideix que és el dia de Sant Narcís, no es poden perdre aquesta cantada i veure com estan les escales de la catedral i els voltants també, que déu-n'hi-do. Aquest 2023, després de 2 anys d'absència que es varen fer a l'Auditori a Gironí, la cantada torna al seu lloc original. Cal dir que la primera es va fer l'any 1978. I bé, del grup Terra Endins escoltarem avui 2 temes. Un que és molt curtet i són 2 temes que parlen d'ells. Un, com els deia, és molt curtet i que porta per títol el grup Terra Endins. I el segon, a ritme de sardana, que porta per títol La gent del Terra Endins. Els escoltem un rere l'altre. Que els gaudeixin.

0: i tot recordant aquesta cantada de les fires i festes de Sant Narcís a Girona, aquestes fires i festes que segurament estaran escoltant aquest programa si els hi coincideix amb aquest cap de setmana, que és el dia fort, que són els dies forts de les fires de Girona, amb el grup Terrandis com a protagonista. Acabem el magazín corresponent a aquest mes d'octubre del 2023. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció i fins la propera. Adeu-siau.
1: Heu escoltat Sons a Cau d'Orella, una producció de Ràdio a l'Escala per a la xarxa de comunicació local.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Si tu ja no me quiero ver, no sé, pero él lo debe ser.
2: La ràdio que ens uneix.
4: No sé a dónde voy, no es real.
1: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Jurado. Tornen els controls fronterers dintre de l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegurava que no cediria a les pressions espanyoles i mantindria com a mínim una setmana més els seus controls fronterers fins al 15 d'agost. I l'executiu espanyol ha respost amb controls fronterers també en ports i aeroports als viatgers provenents d'Itàlia a partir d'avui. Precisament a l'aeroport del Prat aquest matí han pogut entrar sense cues. Els controls consistiran en revisions en el control de passaport i document de DNI, tant dels viatgers com en cas de nacionals de tercers estats, visa i permís de residència. Les mesures es practicaran de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini, segons el Ministeri d'Exteriors. I la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i a la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encararia els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Les conclusions també remarquen que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria el turisme local i, per tant, a l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien aquest augment de preus. I anem cap a casa nostra, ja que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha informat que al llarg de la setmana vinent es completarà el retorn dels veïns al 60% dels pisos afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. Es tracta de 31 habitatges i un local al del carrer Sant Gervasi de Casoles. Així ho han traslladat ahir divendres al veïnat i comerciants en la reunió mantinguda on també va participar l'Ajuntament de Barcelona. Una decisió que s'ha pres després que s'hagin dut a terme unes comprovacions tècniques complementàries. Els residents no acaben de veure clars els certificats que acrediten que tornar és segur perquè venen dels mateixos tècnics que van portar les obres. I consideren que hi va haver una negligència i que és necessària una auditoria externa. De moment, les obres continuen només uns dies després que es trobés una nova esquerda estructural que allargarà fins al setembre el retorn del 40% restant dels veïns. I en el temps, avui dissabte la temperatura és lleugerament més elevada respecte ahir a la mateixa hora i al litoral i a Ponent, que no ha baixat dels 20 graus. I en esports, Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Uau! Quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Des de la ràdio, des del 107.3 de l'FM, és el torn de Melendi, Veneno i Arena.

0: Ràdio Vilafant.
1: El so que t'enganxa, el so que t'agrada, el so que no pararies d'escoltar, aquí el tens, a Ràdio Vilafant.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant. 107.3

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant, els hits, els temes d'èxit que coneixes i els que coneixeràs perquè te'ls pongem ara.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Que rico soy un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te lo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya tomé.

0: de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una veu fascinant la que ens visita aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb Tiempos Bonitos. La veu la posa Pablo A.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial, una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: 107.3 FM.
1: Preparat per no parar d'escoltar la millor música? Doncs puja el volum a Ràdio Vilafant, 107.3 a la FM.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
2: És Fito Páez, amb un estil molt diferent al seu, però amb una cançó que porta per títol Shine.

0: FM.
1: Vols posar-te en contacte amb nosaltres? Molt fàcil, 972 54 6302, al telèfon del 107.3.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Todas las noches que voy a la disco a perrar.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
3: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Obrint la finestra del món des de Ràdio Vilafant FM, ens pots escoltar a través de la nostra plana web www.radiovilafant.net o .cat. Karol G, Matadora.

0: la rusa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. Una dona de 97 anys i de nacionalitat espanyola va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra, segons ha informat Protecció Civil. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, des d'aquest inici de la campanya, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar una ambulància, però no va poder fer res per salvar la vida a la víctima. I parlem d'Europa i parlem de què tornen els controls fronterers dintre de l'espai Schengen entre Espanya i Itàlia, en un nou capítol en la tensió creixent entre els dos governs dels respectius països per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegura que no cedirà a les pressions espanyoles i mantindrà com a mínim una setmana més els seus controls fronterers fins al 15 d'agost. I l'executiu espanyol ha respost amb controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provenients d'Itàlia a partir d'avui. Precisament a l'aeroport del Prat, aquest matí ja s'han pogut trobar aquests controls, tot i que són aleatoris, i els passatgers han assegurat que no els han retardat massa la seva arribada a Barcelona. Les mesures es practiquen de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini. I parlem de la Comissió Europea, que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprena del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat, conseqüentment també de llocs de treball. I parlem que s'ha restablert la circulació de la línia R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles, al Ripollès. S'ha restablert durant aquest matí, després de quedar tallada ahir divendres per la caiguda d'un arbre a la via, segons també ha informat Protecció Civil. Ja s'ha desactivat, doncs, la prealerta del pla Ferrocat, i tot això va passar per les fortes tempestes que han provocat diverses incidències en les últimes hores, sobretot a la tarda d'ahir, en comarques com el Bages, el Berguedà, el Solsonès, la Urgell i la Cerdanya. Precisament, dijous també es va haver de tallar la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Torelló, a Osona, per la caiguda d'un altre arbre a la via. Precisament, repassem el temps. Avui dissabte la temperatura és lleugerament més elevada respecte ahir a la mateixa hora i al litoral, i a Ponent no ha baixat de 20 graus. A la tarda també s'espera de nou pluges. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Quan això és Ràdio Vilafant, on la música no s'atura. Vespre vaig entendre que jo aquí m'hi vull quedar per sempre. Li fotem una mica...

0: Mediterrani.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Vilafant, 107.3 FM. Amb ells els agrada una música, amb elles els agrada una altra música, però nosaltres, aquí a Ràdio Vilafant,

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquí, a Ràdio Vilafant, seguim sumant cançons que ho estan petant.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: 107.3 FM.
1: Reggaeton, rock and roll, rumbes, cúmbies, el que vulguis. Tenim tota la música a la teva disposició.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: de Fan, 107.3 FM.
1: Aquí el tens, el ritme càlid, el ritme tropical. Abraham Mateo, Lucra, Último Baile.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vosaltres teniu Fastuc? Doncs Marcos i Scotty DK tenen un fast

0: Un xarro?
1: Sí, està guapo.
2: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Entrevistes, actualitat, tot el que vols escoltar ho tens aquí a Ràdio Vilafant.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'esperem!
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Ruta 66.
4: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
5: Ràdio Vilafant, 107.3.

0: 107.3 FM.
1: Que bonic que és el nostre Empordà, la nostra comarca, eh, que sí? Doncs l'Empordà, el meu país és l'Empordà, és el títol de la nova cançó del bisbalenc Miquel Abres.
2: Les seves places.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Dos homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de dues persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals. Els fets s'haurien produït a la ciutat d'Encarnación, capital del departament d'Itapúa. El comissari Javier Flores, director del departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de tres persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà van ser dos assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort. I hem de parlar de mobilitat, i és que recuperada la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles al Ripollès, després que el servei ahir quedés interromput a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via degut de les tempestes d'ahir a la tarda. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres de renovació de la via. I parlem del Servei Català de Trànsit, és que continua la seva campanya contra l'excés de velocitat, que està activa fins a demà diumenge 9 d'agost. Precisament anem a parlar amb Fina Araque del Servei Català de Trànsit, però per revisar l'estat de les carreteres catalanes. Bon dia, Fina.
2: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de destacar que hi ha alguns punts conflictius a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant al sud del país. Hi ha un camí avariat a l'altura de l'Ametlla de Mar, a l'autopista AP7, que talla un carril en sentit sud, en sentit Amposta, i provoca retencions des de l'Hospitalet de l'Infant en un tram de gairebé 8 quilòmetres. També a l'autopista AP7 destaquem que observem per càmera retencions entre Castellbisbal i Castellbí de Rosanes, en sentit sud, en sentit Tarragona, i en el tram nord també circulació amb retencions entre Montmeló i la Roca del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, 5 quilòmetres de circulació molt intensa en aquest punt. També destaquem aturades en aquests moments a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, on hi ha unes obres que tallen un carril en sentit Lleida i provoquen 4 quilòmetres de retencions. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I per últim, encara mobilitat a l'aeroport del Prat, continua la vaga de la CGT a Ground Force, que pot afectar el servei d'assistència en terra als passatgers. I no sortim de l'aeroport, i és que tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià manté els controls als viatgers procedents d'Espanya, com a mínim fins al 15 d'agost. I en resposta, l'executiu de Pedro Sánchez ha activat des d'avui controls aleatoris als passatgers que arribin d'Itàlia tant als ports com als aeroports. Prat, aquest matí la situació està sent de prou normalitat i els viatgers han pogut entrar sense cues, tot i que hi havia algun control puntual. I parlem d'esports, i és que marxa del Barça Ronald Araujo, que s'anirà cedit al Liverpool. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
1: Vinga, peça animada de Benny Blanco i Beatrice. Joven y salvaje. Joven y...

0: 107.3 FM.
1: Estàs a Ràdio Vilafant. El teu moment, el teu ritme, la teva música.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
2: Tema musical de Manuel Carrasco. Aquí tens el seu Oh, si pudiera.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Uau, quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
0: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
4: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
0: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
4: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
0: Ajuntament de Vilafant.
5: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
6: Nova cançó per aquest estiu de Dati Edge. Aquí tens com sona això. Era això.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
2: Més i més novetats des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, com aquesta nova cançó d'Olivia Rodrigo, The Cure.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Des de Llançà li canta el món Frederic. Aquí tens el Dolça Petxina.

mitja pic. El vessal de sota l'era. Em vesteixo d'home antic i empaito la masovera.

0: quan dormo que hi veig clar, full d'una dolça matina.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Si estàs aquí al 107.3 és per alguna cosa i la música no et fallarà.

0: gatet.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Li posem ritme a la teva vida.
4: La teva vida.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
5: Aquesta dinàmica de Farruko, Gracie i Steve Aoki han fet plegats aquest Ja pa què?

0: omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial, una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els passatgers que avui dissabte són a l'aeroport de Barcelona al Prat tenen poca informació sobre els nous controls fronterers anunciats pel govern espanyol per als viatgers procedents d'Itàlia. La majoria asseguren estar tranquils, tot i que alguns porten el passaport davant l'enfrontament entre els executius de Pedro Sánchez i Giorgia Meloni. Escoltem una passatgera que vola precisament cap a Itàlia.
2: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
1: Els controls per part d'Itàlia s'allargaran fins al dia 15 d'agost i per part d'Espanya de moment fins al 7 de setembre. Consisteixen en la comprovació a Espanya aleatòria de la nacionalitat i la documentació dels passatgers. En el cas dels ciutadans de tercers països també revisaran els visats i els permisos de residència. I en paral·lel no ens movem de l'aeroport del Prat, i és que la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centenar de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. La vaga també està generant cues al vestíbul d'accés. I hem de parlar de trànsit i revisar l'estat de les carreteres catalanes. Fina Araque, del Servei Català de Trànsit, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments s'acaba de reobrir el carril que hi havia restringit a l'autopista P7 a l'altura de l'Ametlla de Mar. S'ha retirat el camió que hi havia avariat en sentit sud, en sentit Amposta. La incidència però encara provoca circulació intensa des de l'Hospitalet de l'Infant i també ha afectat el mateix tram de la Nacional 340. Altres punts de l'autopista en circulació molt intensa entre Olèrdola i Santa Margarida dels Monjos en sentit Tarragona i també circulació amb retencions entre Mollet del Vallès i Granollers en sentit nord, en sentit Girona. També destaquem una accident a la C15 a Sant Pere de Riu de Villes que talla un carril en sentit Sitges i provoca retencions des de Mediona. També afectació viària a la C13 Real parlant d'un accident que s'ha circulat a través de pas alternatiu. Acabarem situats a la C32 Argentona, on per càmera observem que hi ha retencions de 2 quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona. De moment això és tot. Bon dia.
1: I parlem del temps, i és que Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui dissabte a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. En diversos punts es podrien arribar a més de 20 litres en 30 minuts. Hi ha en successos una dona de 97 anys i de nacionalitat espanyola va morir ofegada ahir divendres al vespre a una piscina particular als Plans de Sió, a la Segarra, segons ha informat Protecció Civil. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Qué rico soy un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
4: La ràdio que ens uneix.
5: Ya conmigo me dijo tú que eres y aún así no te toco.
0: La teva companyia diària.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant a tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Yo solo intento decir por ti de repente la cabeza me va.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
2: La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Reggaeton, rock and roll, rumbes, cúmbies, el que vulguis. Tenim tota la música a la teva disposició.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Mami, te chivate.
3: Aquesta té molt bon ritme. És la nova cançó de Dani Romero, La Piñata.

0: 107.3 FM.
1: Aquesta és Obsesión, la cançó de Samurai Jai, Nayara i Vito Salah.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: cabeza de ratón.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Todas las noches que voy a la disco a perrar.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ja segueixes tota la nostra programació? Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes per tu.

al Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: 107.3 FM.
1: Tornen els reis del K-pop des de Corea del Sud. BTS, nova cançó, Swing.

0: Tiro el blanc i caigo com...
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: El Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'hi esperem!
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant. Com ens agradaria estar a Eivissa en una d'aquelles bones discoteques, eh? Passant les bones vacances. Vaja, vaja. Disfrutar i ballar, eh? Com aquests temes de Robin Schulz, Barbs i el Better Times.

Recordem temps passats com millors. Better Times, millors temps. Robin Schulz i Barbs. Acompanyant-te des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM 107.3 de la teva sintonia, del teu dial. 24 hores al dia, sempre estem amb

0: viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ja no me quedes ver, no sé, però el lo bebé sé que... La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: La veu melosa de Rigoberta Bandini. Aquí tens la cançó de primavera.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 602 de l'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 8 i 9 d'agost del 2026. Programa que us acompanya amb les millors sardanes, les peces més emblemàtiques i amb novetats que mantenen viva la nostra dansa. La sardana no només és música, és sentiment i identitat. És la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. Arrenquem el programa d'avui amb la sardana del compositor de Vilamacolum, en Carles Mauner i Alai. Porta per títol Ja t'ho diré. L'interpreta la Copla Mediterrània. En Xavi Roig de Figueres la dedica a la Marta Cos per a felicitar-la per el seu aniversari celebrat el passat dilluns dia 3. Per molts anys, Marta.

De Carles Mauner i Alai, la Cobla Mediterrània ens ha interpretat Ja t'ho diré. De Figueres, la Dolors Roure, en Josep Font i tota la família feliciten a la seva neta, la Lídia Font, que el dilluns dia 3 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Lídia. Han escollit la sardana del compositor Francesc Mas i Ros, que porta per títol Noies de l'Arbós. L'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

Acaben d'escoltar Noies de l'Arbós, de Francesc Mas i Ros. L'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. Del compositor Enric Aguilar i Mates és la propera. Joc de notes, el seu títol. Està interpretada per la cobla Sant Jordi. El nostre director, Antoni Guerrero, i tota la família, i tots els companys i companyes de la ràdio, felicitem a la seva esposa, la Dolors Noguer, que el dimarts dia 4 fou el seu aniversari. Per molts anys, Dolors.

Cobla Sant Jordi ens acaba d'interpretar Joc de Notes. És de l'Enric Aguilar i Mates. De Castelló d'Empúries, l'Andreu Serrat i tota la família i tots els amics de les sardanes felicitem a la seva esposa, la Montserrat Marçal, que també ella el dimarts dia 4 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Montse. La sardana escollida és la del compositor de Cadaqués, en Joan Puig i Fornis, que us va escriure a tu i a la Jana, amb el títol L'àvia Montserrat i la Jana. Ens la interpreta la cobla La Vila de la Jonquera.

Joan Puig i Fornis, la Cobla Vila de la Jonquera ens acaba d'interpretar l'àvia Montserrat i la Jana. Del figuerenc Jaume Cristau i Brunet escoltarem Ànima d'artista. Està interpretada per la principal de la Bisbal. Amb ella felicitem en Josep Antoni Tudela de Figueres, que el dimarts dia 4 va celebrar el seu aniversari per molts anys.

Ànima d'artista, de Jaume Cristau i Brunet, l'ha interpretat la principal de la Bisbal. De l'avi Xaixo escoltarem Joveneta, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. La Maria Lluïsa Claparols i tota la família la dediquen a la seva neta, la Jana Gironella, per a felicitar-la, que també ella el dimarts dia 4 fou el seu aniversari. Per molts anys, Jana.

0: interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, acaben d'escoltar Joveneta. És de Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Des de Berga, els avis Maria Dolors Oriols i Joan Parera feliciten en el seu net de Sabadell, en Guillem Rius i Parera, que el dimecres dia 5 va celebrar la seva majoria d'edat. Per molts anys, Guillem. Han escollit la sardana de l'avi Xaixo, Cantant per les muntanyes. L'interpreta la Cobla, la Principal del Llobregat.

La principal del Llobregat ens ha ofert Cantant per les muntanyes. És de Josep Vicenç i Juli, La Bixaixo. Del compositor de Cabrils, en Sigfrid Galvany i Abril, escoltarem La bonica Neus. Està interpretada per la Cobla Montgrins. Amb ella felicitem a totes les Blanques i Neus que han celebrat la seva onomàstica el passat dimecres dia 5, però molt especialment de Figueres, la Blanca Garcia, la Neus Sobirós, que també la felicita la seva cosina l'Esperança, i la Neus Girocanet. De Roses, la Neus Pujol. I de Badalona, la Neus Pujol, que també la felicita en Jaume Zapater, la meva Angelina i un servidor. I en Xavi Roig felicita a la Blanca Sala de Cadaqués. Moltes felicitats a totes.

Acaben d'escoltar La bonica Neus, de Cifri Calbany, l'ha interpretat la Cobla Montgrins. Del compositor de Besalú, en Jaume Vallmajor i Soler, escoltarem Terra Nostra. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Aquesta se'n va cap a Canet de Mar per a felicitar a la Margarita Pera i en Joan Bosch, que el dimecres dia 5 han celebrat el seu 47è aniversari de noces. Per molts anys per ella, de part de tots els amics de les sardanes.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Terra Nostra, és d'en Jaume Vallmajor i Soler. De Jaume Roca i del PEC escoltarem Gavina, interpretada per la principal del Rosselló. De Sant Julià de Ramis, l'Helena Sala i en Joan Ferrer, amb ella feliciten el seu fill en Pau, que el dimecres 25 va celebrar el seu 20è aniversari. Per als anys, Pau.

De Jaume Roca i del PEC han escoltat Gavina, l'ha interpretat la cobla La Principal del Rosselló. De Francesc Gutzens i Torre escoltarem Sardanistes Sabadellencs, interpretada per La Principal de la Bisbal. La Lídia Caraltó de Sabadell i tota la família la dediquen al seu espòs, en Jordi Suárez, per a felicitar-lo per el seu aniversari que ha celebrat aquest dimecres dia 5. Per molts anys, Jordi, que el disfrutis.

La principal de la Bisbal ens acaba d'oferir Sardanistes Sabadellencs. És d'en Francesc Gutzens. De Josep Carbó i Vidal escoltarem Aplec a Sant Salvador. Està interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Amb ella felicitem a tots els salvadors que el dijous dia 6 han celebrat la seva onomàstica, però molt especialment del Far d'Empordà en Salvador Company, de l'Escala en Salvador Simón, de Figueres en Salvador Picard, de Gullana en Salvador Moradell, de Tortellà en Salvador Roure i de Cistella en Salvador Pinsach.

Aplec a Sant Salvador, de Josep Carbó i Vidal, va interpretar la cobla Ciutat de Girona. Anem ara a per una obligada de tenora, és del compositor Martí Camós i Segura, instrumentada per en Jaume Cristau. La cala dels corps, interpreta la cobla Montgrins, el solista en Jordi Molina. De Figueres, amb la Lina Burgues, la dediquem a en Ramon Alsina per a felicitar-lo per el seu aniversari celebrat aquest divendres dia 7. Per molts anys, Ramon.

0: Jordi Molina, a la tenora amb la Cobla Montgrins, ens acaben d'interpretar La Cala dels Corbs. És de Martí Camós i Segura.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 8 d'agost, a Ogassa, a la 1 del migdia, hi ha sardanes i música tradicional amb la Cobla, la principal de Banyoles. A Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, a 6:15 de la tarda, mitja ballada amb la Cobla Maravella. A Sant Hilari Sacalm, a la plaça del Doctor Garbalosa, a 6:00 de la tarda, mitja ballada amb la Cobla, la principal de Banyoles. A Ribes de Freser, plaça del Mercat, 6:45 de la tarda, ballada amb la Cobla Bisbal Jove. A Calella de Palafrugell, a la plaça del Portbó, a 6:45 de la tarda i a la Cobla Baix Empordà. A Olot, en el Firal, a 9:00 del vespre, ballada amb la Cobla, la principal d'Olot. A Malgrat de Mar, al Parc de Can Campassol, a 9:00 del vespre, doble ballada amb la Cobla Ciutat de Girona i principal de Banyoles. A Roses, a la plaça de les Botxes, a 10:00 de la nit, Cobla Servianenca. A Lloret, plaça de la Vila, a 10:00 de la nit, Cobla Mediterrània. I a Agullana, en el Jardí de la Societat Concòrdia, a 10:00 de la nit hi ha ballada amb la Cobla Foment del Montgrí. Per aquest diumenge, dia 9 d'agost, a Sant Feliu de Pallerols, tindrà lloc el 6è aplec en els arbres d'en Casals. Matí a 12:00, amb la Cobla Ciutat de Girona. I tarda a 4:00, amb la Cobla Ciutat de Girona, principal de Llobregat i principal d'Olot. A Oix, a 12:15 del migdia, sardana vermut amb la Cobla Vila de la Jonquera. A Brunyola i Sant Martí Sapresa, a l'ermita de Sant Romà de Brunyola, a 12:15 del migdia, 3 sardanes, i a 6:45 de la tarda, ballada completa amb la Cobla La Moreneta. Sant Llorenç de la Muga, a 1:00 del migdia, a la plaça Carles Camps, 3 sardanes amb la principal de Banyoles, i a 7:00 de la tarda, a la mateixa plaça, ballada completa amb la Baix Empordà. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, a 6:45 de la tarda, hi ha ballada amb la Cobla La Principal de la Bisbal. A Delfià, és la festa major, a 6:00 de la tarda, ballada amb la Cobla Principal de Banyoles. A Bescanó, en el Pavelló, a 6:00 de la tarda, Cobla Maravella. A Sant Joan de les Abadeses, en el passeig del Comte Guifré, a 6:00 de la tarda, hi ha la Cobla Foment del Montgrí. A Vilamacolum, a 6:45 de la tarda, hi ha ballada amb la Bisbal Jove. Al Vendrell, a la Rambla, a 7:00 de la tarda, ballada amb la Cobla Marinada. A Blanes, cicle d'estiu, en el Banc dels Músics, a 7:45 del vespre, Cobla Vila de la Jonquera. A Palamós, en el Passeig de Mart, a 8:00 del vespre, Cobla de Dones. A Vilopriu, a 9:15 del vespre, hi ha ballada amb la principal de Banyoles. A Calonge i Sant Antoni, a la plaça Catalunya, a 10:00 de la nit, hi ha la Cobla Foment del Montgrí. I a Llançà, a 10:00 de la nit, en la Casa de Cultura, concert de música per a Cobla amb la Ciutat de Girona. Dilluns, dia 10 d'agost, a Sant Llorenç de la Muga, plaça Carles Camps, a 1:00 del migdia, 3 sardanes i vermut. I a la mateixa plaça, a 7:45 del vespre, ballada completa, tot amb la Cobla, els Rossinyolets. A Sant Feliu de Buixalleu, Gaserans, a 11:15 hi ha la Cobla, la principal de Porqueres. A Das, a la plaça de l'Ajuntament, a 12:00 hi ha la Cobla, Foment del Montgrí. A Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, 6:15 de la tarda, mitja ballada amb la Salvatana. A Perpinyà, a la plaça Gambeta, a 9:00 del vespre, Cobla Mil·lenària. I a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a 10:00 de la nit, Cobla La Flama de Farners. Dimarts, dia 11 d'agost, a Das, a la plaça de l'Ajuntament, a 12:00 del migdia, Cobla Principal de Banyoles. A Molló, en el Poliesportiu, a 6:00 de la tarda, Cobla Principal de Banyoles. A Llafranc, Pont de la Riera, a 7:00 de la tarda, ballada amb la Cobla La Flama de Farners. A Torroella de Montgrí, plaça de la Vila, 7:45 del vespre, Cobla Vila de la Jonquera. I a Puigcerdà, a la plaça dels Herois, a 10:00 de la nit, Cobla Verga Jove. Dimecres, dia 12 d'agost, a Hostalric, a Can Llença, a 9:45 de la nit, Cobla Baix Empordà. A Palamós, passeig de Mart, a 9:45 de la nit, Cobla Vila de la Jonquera. A Castelló d'Empúries, plaça dels Homes, a 10:00 de la nit, Cobla Marinada. A l'Escala, plaça de l'Univers, a 10:00 de la nit, Cobla Foment del Montgrí. I a Tossa de Mart, en el passeig Cinto Verdaguer, a 10:00 de la nit, Cobla Ciutat de Girona. Dijous, dia 13 d'agost, a Amer, 44è aplec, en la plaça de la Vila, a 2:15 de la nit, Cobles, Bisbal Jove i Flama de Farners. A Banyuls de la Marenda, a la plaça d'en Pol Reig, davant de Mart, a 2:15 de la nit, Cobla Tres Vents. Calonge i Sant Antoni, plaça de la Concòrdia, a 10:00 de la nit, Cobla Foment del Montgrí. A Pals, en el pati de Calapruna, a 10:00 de la nit, sardanes amb els Rossinyolets. A Llançà, a 10:00 de la nit, en el passeig marítim, Cobla Baix Empordà. I a Perlada, a 10:00 de la nit, a la plaça Gran, ballada amb la Cobla, la principal de Perlada. Divendres, dia 14 d'agost, a Ribes de Freser, 38a trobada sardanista del Ripollàs, a la plaça del Mercat, a 5:00 de la tarda, Cobles Principal de Llobregat i Ciutat de Girona. A Torroella de Montgrí, és la festa major, a la plaça de la Vila, 7:45 del vespre, Cobla Principal de Cassà. A Olot, plaça Catalunya, a les 9 del vespre, cobla la Flama de Farners. A Sant Feliu de Guíxols, al passeig de Mart, a 1:15 de la nit, cobla Marinada. A Banyoles, a la plaça Major, a 2:15 de la nit, cobla la Principal de Banyoles. A Alp, plaça Major, a les 10 de la nit, cobla Verga Jove. I aquí Figueres, ballada d'estiu a la Rambla, a les 10 de la nit, amb la cobla Vila de la Jonquera. Dissabte, dia 15 d'agost, a Pelacals, festa major de Pelacals, 38è aplec a la Mare de Déu de l'Om. A les 10 hi ha ofici solemne i tot seguit ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona. A 2:15, dinar popular. Punt de venda de tíquets a Ventalló, a Cala Lourdes i a la farmàcia. A l'Armentera, a Can Sancho. I a la Mariela, trucant en el número 603-207-926. El preu són 18 euros. A All, Isòvol. A la plaça del poble, a les 12 del migdia, cobla Ciutat de Manresa. A Ribes de Freser, festa major, plaça del Mercat, 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda, cobla Marinada. A Calella de Palafrugell, passeig de Sant Roc, a les 6 de la tarda, cobla Baix Empordà. A Camprodon, a Can Moll, a les 6 de la tarda, cobla Vila d'Olesa. A Darnius, plaça major, 2:15 de la tarda, cobla Ciutat de Girona. A la Bisbal, plaça del Castell, 2:15 de la tarda, concert de cobla de la festa major amb la Principal del Llobregat. A Vilanant, a 2:15 de la tarda, hi ha ballada amb la Principal de Banyoles. A Platja d'Aro, a la plaça de Major, a 2:15 del vespre, cobla Principal de Cassà. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, cobla Principal d'Olot. A Lloret, plaça de la Vila, a les 10 de la nit, cobla Juvenible de Sabadell. A la Bisbal, Jardins de la Torre Maria, a 2:15 de la nit, cobla la Principal del Llobregat. Diumenge, dia 16 d'agost, a Sant Hilari Sacalm tindrà lloc el 38è aplec en la plaça Garbalosa, a 2:15 del matí i 2:45 de la tarda, cobles, Ciutat de Girona, Flama de Farners i Principal de Cassà. Al Vendrell, Rambla a les 7 de la tarda, ballada amb la Bellpuig Cobla. A la Bisbal, en els Jardins de la Torre Maria, a les 6 de la tarda, hi ha les cobles Conrad Saló i Bisbal Jove. A Banyoles, en el paratge del Desmais, a les 6 de la tarda, cobla la Principal de Porqueres. A Camprodon, en el carrer Germans Vila i Riera, a les 6 de la tarda, cobla Vila de la Jonquera. A Ribes de Freser, plaça del Mercat, a les 6 de la tarda, cobla Marinada. A Blanes, en el Banc dels Músics, a 2:15 del vespre, cobla Principal de Banyoles. A Palamós, passeig de Mart, a les 8 del vespre, cobla Maricel. A Calonge i Sant Antoni, a la plaça de Catalunya, a les 10 de la nit, cobla la Flama de Farners. I fins aquí, l'agenda. Déu-n'hi-do, quina quinzena.
2: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. De Vicenç Bou i Geli gaudirem de la seva L'Anell de Prometatge, interpretada per la cobla de la Principal del Bisbal, el tible en Joan Parés. Aquesta se'n va cap a Castelló d'Empúries per a felicitar a la Pilar Aznar i en Joan Vergés, que aquest divendres dia 7 han celebrat el seu 59è aniversari de noces. Per molts anys per ella.

La principal de la Bisbal ens acaba d'oferir l'anell de prometatge. És de Vicenç Bou i Geli. Del gironí i amic en Josep Antoni López i Álvarez escoltarem el Passeig de Blanes, interpretada per la cobla Sa Palomera, de la qual l'autor en formava part. I és de Blanes que se'n va per a felicitar a la Roser Vilaprinyó i l'Adrià Vila, que aquest divendres dia 7 han celebrat el seu 43è aniversari de noces. Per molts anys, parella!

La Cobla Sa Palomera ens acaba d'interpretar El passeig de Blanes, és de Josep Antoni López i Álvarez. La Joana Gaja, de Sant Joan de les Abadeses, ja ens té acostumats d'enviar de tant en quant una poesia. Aquesta ja fa uns dies que la tinc, però la guardava per aquesta ocasió. Diu: benvinguda l'alegria del retrobament amb l'esclat de tenora i, com no, amb l'amic Martí Auger. Tu, Martí, que ens aixeques els ànims i es fas germanor. Amb el teu programa sabem de les alegries de companys oients i sardanistes de soc arrel, també com la vida mateixa hi ha tristors. Si hi ha un traspàs, la tenora gemega i plora. Unim els cors al condol dels familiars i amics. La vida segueix. El flabiol i el tamborí ens criden de nou. Nosaltres unim les mans i fem rotllana que ens convida a viure la sardana. Gràcies, Martí. Joana Gaja. Moltes gràcies, Joana. Doncs bé, la propera sardana, que és del compositor de Sant Hilari, en Miquel Tudela, interpretada per la Flama de Farners i el seu títol Passeig Comte Guifré, amb en Manel i tots els amics de la sardana te la dediquem per a felicitar-te per el teu aniversari celebrat aquest divendres dia 7, per molts anys, molt de petons.

de Miquel Tudela, que acaben d'escoltar, interpretada per la Flama de Farners, Passeig Comte Guifré. De Palau Saverdera, la Maria Teresa Soler i tota la família feliciten a la seva mare, la Teresa Prat, que aquest divendres dia 7 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Teresa. Ha escollit la sardana del compositor Josep Maria Vilà i Saliner, Cant a l'Empordà. L'interpreta la cobla La Vila de la Jonquera.

interpretada per la cobla Vila de la Jonquera, acaben d'escoltar Cant a l'Empordà, és de Josep Maria Vilà i Saliner. En Josep Font, de Figueres, aquest dissabte dia 8 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Josep, de part de la Dolors i tota la família. La sardana escollida és la del compositor Carles Santiago i Roig, interpretada per la cobla Marinada. El seu títol, Roure.

De Carles Santiago i Roig acaben d'escoltar Roure, interpretada per la Cobla Marinada. Com passa el temps? Sembla que era ahir que va néixer i resulta que aquest diumenge celebrà el seu segon aniversari. És en Simón Puig i Machado, de Llagostera. Per molts anys, Simón, de part del germanet Bruno, pares Arnau i Mariana, avis Enric i Jacalina, besavis Rosa i Joaquim, tia Aina, la Natàlia i tota la família, i com no, també de part nostra. Per a tu, la sardana del compositor Miquel Tudela, per molts anys, l'interpreta la Cobla Mediterrània.

0: La Copa Mediterrània és qui ens ha interpretat per molts anys, de Miquel Tudela i Benavent.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: En Sebastià Coromines, que de casenc a Finca de Roses, em demana dedicar la sardana Oncle i Nebot, de Francesc Riumalló, a la memòria del seu oncle, en Pepet Noguer de Cadaqués, que el dimarts dia 4 ens va deixar a l'edat de 95 anys. Diu que amb ell es varen passar hores i hores ensenyant a ballar sardanes a la mainada de Cadaqués. Reposa en pau, Pepet. Escoltem-la interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. És obligada de dos flabiols, els solistes Òscar Sánchez

Òscar Sánchez, Marcel Sabater en els Flabiols amb la ciutat de Girona ens han interpretat Oncle i Nebot de Francesc Rimalló. L'hem dedicada a la memòria d'en Pepet Noguer de Cadaqués, que el passat dimarts dia 4 ens va deixar. Reposa en pau, Pepet. A Rubí, el passat dia 28 de juny es va estrenar la sardana del compositor Antoni Mas i Bou amb el títol de La sardana de Rubí. Escoltem interpretada per la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar la sardana de Rubí. És de l'Antoni Mas i Bobo i fou estrenada el passat dia 28 de juny a Rubí. A Figueres, el passat divendres dia 31, la Falma de Farners va estrenar la sardana del compositor resident a Vilafant, en Joan Vilaó i Guàrdia, que és la seva segona. L'ha dedicada a la seva filla Mònica, el seu títol Mònica Cor Lila. La Mònica ha format part de la colla sardanista Flor de Romaní, que portava en faixa i cintura lila, i dels castellers de Figueres, que també porten la camisa lila.

interpretada per la Flama de Farners, acaben d'escoltar Mònica Corlila. És de Joan Viló, Guàrdia, i fou estrenada aquest dimecres 31 a Figueres. Aquest diumenge passat, dia 2 d'agost, a Ribes de Freser, en el seu 40è aplec, fou estrenada la sardana pòstuma d'en Cifri Calbany, instrumentada per en Jordi Molina, i dedicada a l'aplec d'aquesta població. El seu títol, 40 entre muntanyes. Escoltem-la interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Amb ella ens acomiadem fins al proper programa. Adéu-siau.

Hola, amics. Com diuen les petites i grans orquestes, al començar la seva sessió de ballables, música perquè la balleu, música perquè l'escolteu. En tots vosaltres comença la nostra ambalat radiofònic a través de la teua sintonia preferida.

interpretant un gran tema de Rafael, un gran dels seus èxits, Mi Gran Noche, versionat i adaptat per l'orquestra Capitol.

Com sempre, els italians dominant la indústria discogràfica tant a dintre de les seues fronteres com més enllà. La música continua. Estàs en la bona sintonia de la música per ballar, de la música per disfrutar, en una paraula, per ballar, per escoltar o per lo que vulguis. Facis el que facis, estigues en sintonia. Intentarem no defraudar-te. Una orquestra que es diu La Principal. No és La Principal de La Bisbal. Puntualitzem, perquè moltes vegades hem presentat aquestes orquestres i després em diuen, però si no és aquesta orquestra, és l'altra. No, aquesta només, però no em porta La Principal. I es porta un tema que s'anomena així, Américo. Disfruteu-lo.

La música, la nostra protagonista, i en especial en aquest temps, en la calor que fa. Balla o escolta, però disfruta la música de l'embalat d'estiu.

0: Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat. Aquest estiu... refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia.
1: I com sempre, en el nostre programa ens agrada recordar aquells balls que ens van deixar d'herència als nostres abans passats. Per exemple, un tema com aquest, anomenat així, Bésame, Bésame Mucho.

I a través de la teva sintonia preferida i com és habitual al nostre programa, disfrutant i passant-ho bé en tot tipus de música. Ara, a rima de rock and roll.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat. Aquest estiu... refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia. Aquest estiu... i compartint amb vosaltres la música d'embalat i de festa major, s'arriba la principal de la Bisbal. Ningú com tu.

I entre les grans formacions musicals de casa nostra tenim ara l'orquestra del centre de la península ibèrica, com és l'orquestra Alcatraz. Me cansé de rogar-li.

I segueix la música, segueix la festa aquí a través de la teua sintonia. Per refrescar-vos aquest estiu, aquí ens donen una recepta i posa limoncito con ron. Bueno, podem provar-ho, no? Doncs som-hi.

i segueix en la nostra festa ara a rima de vals. Concretament ells són els romàntics i ens porten aquest recull de valsos.

Amics i amigues, a través de la vostra sintonia preferida, una vegada més he tingut el plaer d'acompanyar-vos en la música d'Embalat i de Festa Major. Us espero que el proper programa dintre d'una setmana, i mentrestant, com sempre, desitjar-vos el millor que et podem desitjar. Des d'aquí, des de la teva sintonia, que siguis molt i molt feliç, feliça. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Des d'avui Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenents d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona al Prat hi domina la tranquil·litat. Tot i això, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centena de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. La vaga també està generant cues al vestíbul d'accés. I Protecció Civil manté l'alerta per fortes pluges avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. Es poden acumular més de 20 litres en 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central, comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. Canviem de tema ara perquè prop de 900 persones participen aquest vespre a la cursa del Seguici de Tarragona. La 12a edició manté els 5 quilòmetres en un recorregut que cobreix bona part del nucli antic de la ciutat, des de la plaça de la Font fins al pla de la catedral. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Laura Casas.
2: El Club Excursionista Llibera Adrenalina i la Mulassa tornen a organitzar una de les curses populars més esperades i més participatives enguany, amb prop de 900 inscrits. En aquesta edició, les tres curses infantils donaran el tret de sortida a 8:15 del vespre. Joan Carles Gil, president de la Llibera Adrenalina, destaca l'esportivitat de l'acte i que la canalla tingui el seu punt de trobada.
3: Tinc una competitiva 100%. De fet, hi ha molts nens que participen, ja els més grandets, de 8, 10 o 12 anys, que fa la cursa infantil, i després permetem que amb els seus pares, que si estan inscrits a la cursa llarga, puguin acompanyar-los.
2: La cursa general començarà a 9:15 de la nit. Com a novetat d'enguany, hi haurà un punt d'animació a la plaça de la Pagesia.
1: I acabem amb un apunt en plana cultural, perquè el director, dramaturg i realitzador de televisió Àngel Alonso Tomàs, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir divendres als 84 anys, segons ha informat el grup Focus. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: fan 107.3 FM.
1: Ritme amb aquesta nova cançó de Jordi Ninus, Les coses bones. Vinga, pensem en positiu.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: caboca.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Incombustibles, que a la seva edat continuen siguent un dels grups més importants del món, i quina traça que tenen al fer cançons. In the Stars és el més nou de Rolling Stones.

0: Ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: S'acosta l'estiu, s'acosta la caloreta i s'acosten els temes d'estiu. J Balvin, Ryan Castro, Pal Agua.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El ritme continua, els èxits també, i tu al centre de tot.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Des d'avui Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provenients d'Espanya i, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenients d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat hi domina la tranquil·litat. En paral·lel, això sí, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions, i és que segons la CGT en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centena de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. La vaga també genera cues al vestíbul d'accés. I d'altra banda, Protecció Civil manté l'alerta de fortes pluges per aquesta tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidentals. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que les tempestes poden ser intenses amb més de 20 litres en 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central, comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. I en plana de successos, una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre a una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. El 15 de juny, a més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. Donem ara un cop d'ull ràpid al trànsit perquè hi ha un parell de vies tallades a la xarxa viària. Es tracta de l'L401 a Lleida, el tram de Fígols i Alinyà, i també la C58 d'entrada a Barcelona, en aquest cas en sentit Sabadell, ja que ha volcat un camió aquest migdia. En plana cultural hem de destacar que el director, dramaturg i realitzador de televisió Àngel Alonso Tomàs, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir divendres als 84 anys, segons ha informat el grup Focus, referent del teatre i l'audiovisual a Catalunya. Alonso deixa una trajectòria artística de més de 50 anys vinculada a alguns dels grans èxits de l'escena teatral del país. I en els esports recordem que aquesta nit el Barça té doble enfrontament de pretemporada, en aquest cas un triangular davant l'Udinese i el Nottingham Forest. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant.
3: Tornem cap a Terres del Caribe. Ho fem de la mà de Ryan Castro, Capo i Gangsta. Aquí tens el seu La Villa. Yeah.

0: 107.3 FM.
1: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: és FM.
1: La vida té versió no boia actualitzada d'una coneguda cançó. Juan Magán i Omar Montes. Versió d'aquest 2026 de Ayer la vi.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Uau! Quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
5: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: 107.3 FM.
1: Va, una mica d'amor aquí a les zones de la ràdio amb el nou treball de Claren. Aquí tens el Love.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: 107.3 FM.
2: I no et perdis cada dia la nostra programació, cada hora notícies en punt, amb els companys de la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot moment.

0: escuchando Fer Show.
1: Manel Turizo té nova cançó i nou tema. Arriba amb aquest Te hacen falta dos. El meu és nou, el més actual de Manel Turizo.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Més música, més energia, més so, més qualitat, més Ràdio Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Ens deixem encisar per la música de Maria del Mar Bonet. Aquesta cançó és Blaus i Blaus, des del nou treball L'aigua no cansa.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
3: Aquí, a Ràdio Vilafant, no hi ha silencis. Només música bonica.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Espanya aplica controls fronterers des d'avui per als viatgers procedents d'Itàlia com a resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers espanyols arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada d'aquests controls i que en cas contrari hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i d'altre país. I en successos, un motorista ha resultat ferit greu avui en un xoc frontal entre tres motocicletes a la carretera L401 a Fígols i a l'Anyà, al Turgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El motorista ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Arran de l'accident, s'ha tallat durant una hora la carretera L401. Pel que fa al trànsit, precisament, tallades ara mateix la C58 a Barcelona en sentit Sabadell per un camió volcat i l'autovia A2 a Cornellà en sentit Barcelona per un incendi de vegetació. I a Rodalies, la circulació està interrompuda a la línia R3 entre Planoles i La Molina per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. Segons ha informat Adif, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i ha comunicat que de moment no hi ha previsió de restabliment. Renfe ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre totes dues estacions. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una tarda passada per aigua, sobretot a la franja de Ponent i tot el Pirineu, on hem tingut ruixats que han descarregat amb molta intensitat i, de fet, a les dues properes hores encara mantindrem aquesta inestabilitat. Amb un migdia on les temperatures han estat càlides una altra vegada, sobretot al Pla de Lleida, on hem tingut valors per sobre dels 38 graus, com ha estat el cas de Seròs o també de Torres de Segre. Amb unes primeres hores del diumenge que ens despertarem amb la presència de molts més núvols, sobretot a la franja de Ponent i a les Terres de l'Ebre, però a mesura que vagi passant al matí, aquests núvols tendiran a marxar i el migdia en general serà molt assolellat. A la tarda tornarem a tenir creixement de nuvolades molt més disperses, molt més aïllades, on ens podran portar alguna precipitació al punts del Pirineu. Amb un migdia on les temperatures s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, on esperem valors entre els 37 a 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona nit.
1: I en els esports, el Barça ja és a Udine, Itàlia, per disputar aquesta nit un triangular de pretemporada. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese a partir de les 9 i al Nottingham Forest anglès a partir de les 10. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Novetat discogràfica per aquesta setmana de Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: brossa.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ritme a tota pastilla, que dirien, amb aquesta peça musical de Afrojack, Sia i David Guetta. Awake Tonight.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
2: No ens vam conèixer.
3: Estàs escoltant Ràdio Vilafant, estàs amb nosaltres? Doncs puja el volum, que això continua.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'esperem!
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Oh yeah, baby.
4: La ràdio que ens uneix.
6: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
7: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquesta també té ritmes caribenyos, gente de zona i Juan Magán i la isla

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

La cançó i el tema de Marc Seguí arriba ara mateix amb aquest nou senzill Esperando que vuelvas. L'escoltem aquí, plegats, a Ràdio Vilafant.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la millor companyia.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
3: Aquí el tens, Google sap fer ballar la gent. Ens ho demostra una vegada més amb el Moving to the Sun. Google.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Això és Ràdio Vilafant, on la música no s'atura.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit, l'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs sí, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, una nova setmana amb vosaltres per tal de compartir i escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta mateixa setmana. Avui les comencem amb un grup de música pop-rock format a principis de l'any 2000 per sis noies de Barcelona. Elles es diuen Al·lèrgiques al Pol·len. La seva cançó que escoltarem per començar aquest Estrenes es diu Sempre fa tard i té una història i un rerefons molt especial. De fet, el tema neix d'un encàrrec, un projecte a escala europea que busca posar en valor, connectar i fer xarxa entre artistes que canten en llengües minoritzades. Per tant, avui comencem així, amb la cançó Sempre fa tard, la nova de Al·lèrgiques al Pol·len.

cançó Sempre fa tard no és una composició original, no és d'elles, sinó que és una adaptació al català del tema Poltà, que es tradueix com a camí o carretera, original d'una banda ucraïnesa anomenada Comissia. I la cançó ens parla de la idea del camí i del viatge constant. Sempre fa tard juga amb la sensació de córrer darrere del temps. Sempre fa tard, aquesta és la nova història que presenta aquesta setmana les al·lèrgiques al pol·len. I és que així han començat a caminar per aquestes trenes que segueix el seu camí, i ara mateix ho fa amb Cameron Whitcomb, que és un cantant i compositor de música folk, pop i country, originari de la Columbia Britànica, el Canadà. Want for Nothing, la nova de Cameron Whitcomb.

0: to never get right. Need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Des del Canadà, així ens ha arribat ara mateix la nova creació musical de Cameron Withcomb, que es diu Want for Nothing. Seguim amb més novetats, es diu Jordi Ninus, és el nom artístic de Jordi Ventura, un conegut cantant i compositor de pop originari de Barcelona, que es va fer molt popular a Catalunya gràcies a temes optimistes com Junts. I per la seva banda també hi trobem en aquesta cançó, i que comparteixen junts, Aquarella. És un projecte musical català enfocat a fusionar la música electrònica i el pop amb lletres en català, col·laborant amb diferents veus d'aquí, de casa nostra, de la terra. Per tant, ells dos, Aquarella i Jordi Ninus, amb aquest El tren del temps, que evidentment utilitza la clàssica metàfora d'un tren en marxa que no s'atura mai per descriure com s'escapen els dies i els anys.

Aquí tenim la col·laboració d'Aquarella i Jordi Ninús amb El tren del temps, una altra interessant novetat de la setmana que hem escoltat en aquestes estrenes, que segueix i torna a fer un viatge, en aquest cas cap a Nova York, cap als Estats Units, amb una banda anomenada Cruel Season, i que ens presenta la cançó Crawl, que el títol es tradueix com arrossegar-se, que és una lluita contra les adversitats del dia a dia. Crawl amb els Cruel Season.

La cançó es diu Crawl, és la més nova d'aquesta banda anomenada Cruel Season. També ens ha acompanyat en aquest estrenes. Tornem a Catalunya, anem amb la cantant i compositora nascuda a Navàs, al Bages, i que ens presenta la seva nova cançó, La família que he triat. És un homenatge precisament a l'amistat, una reivindicació ben directa dels amics de veritat.

0: que he triat.
1: La família que he triat, aquesta és la nova peça musical d'Àuria Franc, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem per Dasha, és una cantant i compositora de country pop que arriba des de Califòrnia i que ens presenta la seva nova cançó anomenada Memo, que la lletra és una declaració d'empoderament que parla de deixar el passat enrere.

Recorda bé el seu nom, es diu Dasha, aquesta és la seva cançó Memo, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. I tornem a Catalunya, ara mateix amb Mike D'Amico, és un cantant, guitarrista i compositor vinculat estretament a la comarca de la Garrotxa. És un artista emergent dins de l'escena de la música de quilòmetre zero i la cançó que escoltarem d'ell és Tornar-se a aixecar. Com el seu propi nom indica, el tema és un himne a la superació personal.

Es diu Flora Hibbert, és una compositora i cantant nascuda a Londres, a Gran Bretanya, tot i que viu a París des de que tenia 18 anys. La seva cançó es diu Shelley, que hem escoltat en aquest estrenes, és la seva nova cançó. Novetats de la setmana que anem compartint, com sempre, a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis. Tornem, en aquest cas, anem fins a Mallorca, fins a Ses Illes, per escoltar tres personatges. Per una banda tenim Humbert, per l'altra Suasí i per l'altra Joan Montaner. Humbert és un veterà guitarrista, membre fundador i un dels principals compositors de la mítica banda mallorquina Anegats. Per altra banda, Suasí, en Pep Suasí, és el carismàtic cantant originari d'Algaida, conegut per haver estat el líder de la històrica banda de rock Fora de Sembrat, i Joan Montaner, que és el cantant, compositor i ànima de Xanguito, una de les bandes de Bunyola més festives, populars i guardonades de l'actual escena musical balear. La seva cançó conjunta es diu El Goig i és una oda a la xafarderia, des d'una perspectiva absolutament irònica i humorística. És aquesta necessitat antropològica i social dels humans de fer el safareig.

El Goig, aquesta és la cançó que comparteixen junts Humbert Suasi i Joan Muntaner. Seguim endavant a través d'estrenes, a més històries noves, i ara mateix anem a compartir la nova de la jove cantant i compositora de Melbourne, d'Austràlia, Lara Buchanan. És la cançó Only Once. Bé, és un tema que reflexiona sobre el final d'una relació sentimental. Only Once, la nova de Lara Buchanan.

La cançó de Lara Buchanan, Only Once, aquesta cantant i compositora que ens arriba des d'Austràlia, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Dues de les artistes més destacades i representatives de la nova escena de pop electrònic i urbà a Catalunya arriben just ara mateix. Per una banda, la Julieta, nascuda a Barcelona i que s'ha consolidat com una de les grans icones del pop català actual. I per l'altra, Wineta, també és una de les veus emergents més trencadores i experimentals del gènere. I totes dues comparteixen una cançó que es diu Bota, Bota.

Bota, bota, aquesta és la nova cançó que comparteixen juntes Wineta i Julieta. Seguim endavant amb més històries noves. En aquest cas anem fins a Londres, a Gran Bretanya. És considerada una de les noves grans revelacions del pop britànic. Es diu Meg i aquesta és la seva cançó, Expensive Tastes.

És la nova cançó de Make, aquesta es diu Expensive Taste i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya amb Sergi Andrades, que és un productor musical, compositor, dissenyador de so i originari de Vidreres, a Girona. Després de donar-se a conèixer en diversos projectes, ens arriba amb la seva cançó Les formes que fan els núvols, amb la recerca de la calma i la contemplació com a protagonistes. Sergi Andrades.

endavant, no sé com ho faig, no vull ser el millor. Estic molt cansat, no sé si sóc prou, no sé si us agrada el que...

trobar la mel de tots els errors, però a vegades em trenco i em trobo en un món que no

Les formes que fan els núvols. Aquesta és la nova cançó de Sergi Andrades, una altra de les novetats de la setmana en aquestes estrenes, que ja posa el seu punt i final, i ho fa amb Tones and I, nom artístic de Toni Watson. És una cantant, compositora i productora d'Austràlia, i que va assolir la fama mundial l'any 2019 gràcies al seu viral tema Dance Monkey, que va batre rècords absoluts a les llistes d'èxits de més de 30 països. Ara ens presenta la seva nova cançó, que es diu Home to Me, que gira al voltant de la nostàlgia, de la distància i la necessitat de trobar algú que representi el concepte de llar. Per tant, Home to Me posarà el punt i final a aquestes estrenes amb Tones and I. Així doncs, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
4: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
3: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
4: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
3: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

0: Típica cançó, molt bona música. La lletra és curteta, no s'hi han escarrassat gaire, eh? Però aquí tens Muchacha, Aisa, RBFB, Gremlin.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: La nit més fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
1: Les Bahamas és un arxipèlag del Carib que és conegut per ser un paraís. Això pensaven també tres turistes que als anys 70 van anar a les Bahamas a gaudir d'aquest tipus de vida tropical que començava a despuntar en els circuits turístics, especialment en els Estats Units. El que passa és que per a ells aquest paraís es va convertir en un infern quan es van trobar amb Micaiah Shobek, un altre americà que va anar a les Bahamas, tot i que no per turisme, sinó a acabar amb el que ell anomenava els àngels de Lucifer, persones que, també segons d'ell, eren enviades pel diable i la seva missió era alliberar-los. Avui sabem què va passar a les Bahamas i qui era aquest Micaiah Shobek. Benvinguts a La nit més fosca.
0: La nit més fosca.
1: Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Es va acabar la temporada, bueno, encara queda, però es va acabar la temporada, perquè d'aquí a poc ja serà estiu, es comença a notar el calor, aquest ambient de Sant Jordi que hem viscut aquesta setmana, i tot i així no hem fet prous programes d'aquests que ens van comprometre a fer de viatjar pel món. Però, en fi, tranquils, perquè avui en farem un, perquè avui anirem ni més ni menys, parlant de calor, a les Bahamas, on als anys 70 del segle passat, un personatge, bueno, un senyor que es deia Micaiah Shobek, va decidir crear el terror en aquestes illes paradisíaques de l'Atlàntic. I per explicar-nos qui era aquest senyor i què va fer, tenim com sempre el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
2: Molt bona, Sergi.
1: Què tal, com estàs?
2: Doncs molt bé, molt bé, molt content avui de viatjar per primera vegada a les Bahamas, gràcies a La nit més fosca. És un país que físicament no he pogut visitar mai, no he tingut aquest plaer.
1: Bueno, però has estat a Belize.
2: He estat a Belize, sí.
1: Ningú més ha estat a Belize. La majoria dels oients no saben ni on està a Belize, de fet.
2: Sí, sí, doncs hi he estat, sí, sí.
1: A les Bahamas te ho tens apuntat per anar-hi un dia o què?
2: A veure, te diré que no és dels llocs prioritaris on te vull anar, però també diré que Belize tampoc ho era i al final, mira, la vida m'hi va portar, saps? Per tant, vés a saber, potser hi aniré.
1: Que Joan, quin llibre t'han regalat aquest Sant Jordi, si és que t'han regalat algun?
2: Doncs de moment encara cap, però bueno...
1: Bueno, val a dir, que estem gravant en Sant Jordi i encara no s'ha acabat el Sant Jordi, per tant, encara poder aquest vespre, no? T'en caurà algun.
2: Clar, exacte, és a dir, jo encara tinc l'esperança que abans d'acabar el dia caigui alguna cosa.
1: Vale, un llibre d'aquests del Barça, que t'agraden a tu, no? O un de política... d'història, de true crime...
2: Jo, diguéssim, si és per amor, és a dir, si és un regal fet amb amor, m'agrada qualsevol llibre, perquè al final el bonic d'aquesta jornada no és que el llibre sigui ben parit, és el detall.
1: Va, doncs abans de que ens haguem d'injectar insulina, anem al tema d'avui. Com que anem a les Bahamas i anem per primera vegada, i les Bahamas és un país que no havíem visitat, o crec recordar que no n'havíem parlat mai, crec que és una bona oportunitat, Joan, perquè ens expliquis una mica de la història d'aquestes illes, segurament molt lligades a la pirateria, no? Potser.
2: Doncs sí, exactament. De fet, les Illes Bahamas és conegut sobretot per ser una mena de paradís tropical. La major part de la gent els coneix per això. Però el cert és que té una història que és molt interessant al darrere. És a dir, durant molt temps va ser una colònia britànica, però abans d'això, o d'alguna manera durant això, perquè tècnicament era un territori que hauria d'estar controlat pels britànics, però durant bastants anys, al llarg del segle XVII, fins i tot una part del segle XVIII, doncs moltes de les illes que avui en dia formen les Bahamas, tot i que en teoria era un domini britànic, a la pràctica era territori que estava controlat de manera gairebé integral per pirates. I per tant, doncs, això va donar lloc a que allà s'establissin autèntiques colònies pirates, és a dir, repúbliques pirates, que servia com a base d'operacions d'un munt de vaixells que es dedicaven a atracar altres vaixells. D'acord? Això està molt ben explicat en una sèrie que jo recomano bastant, que és Black Sails, Veles Negres.
1: L'he vist aquesta l'he vist.
2: És molt bona i està ambientada a la Nassau, per tant, a l'illa de Nova Providència, prèvia al domini efectiu britànic. I explica molt bé com, doncs, això era una república pirata, i també explica com els pirates s'organitzaven entre ells, quin tipus, doncs, de llei de facto imperava en aquella zona, com les autoritats britàniques intentaven recuperar però no acabaven de poder, i per tant d'alguna manera intentaven allò, per fer servir una expressió típica espanyola, conllevar el problema de la millor manera possible, com al final Espanya també en algun moment acaba intervenint perquè els tocava molt els nassos que els pirates assaltessin vaixells espanyols. Bueno, és una zona que té una història interessant, però tot així, com deia...
1: Una seqüela de L'Illa del Tresor, no, de fet?
2: Sí, exacte, ser... també. De fet, és una barreja de moltes coses. Seria una prequela, de fet, de L'Illa del Tresor, perquè està
1: situat
2: abans...
1: Això, una prequela, de fet, sí.
2: Sí, està situat abans de la història, però també apareixen diversos pirates que van existir de veritat. El que passa és que són pirates que van existir en èpoques diferents i el que fa és posar-los tots de la mateixa època. És com si posessis, jo què sé, si posessis a Stalin, Reagan i...
1: Juli César...
2: A la mateixa època, diguem-ne,
1: sí.
2: Però bueno, més enllà d'això, el cert és que és interessant i també explica molt bé, doncs, això, com funcionava aquesta república fora de la llei. Però com dic, el cert és que finalment els britànics acaben recuperant el control efectiu sobre aquestes illes i per tant comença a actuar com a colònia britànica. Com a curiositat, un dels governadors que va tenir durant el segle XX va ser el rei Eduard VIII, és a dir, el famós rei que va abdicar, aquell que va ser rei menys d'un any i que es va casar amb una plebea nord-americana que estava divorciada i fruit d'això haver d'abdicar. Doncs després de l'abdicació, una de les feines que li van trobar per tal de col·locar-lo en alguna banda va ser com a governador de les Bahames. I finalment va acabar independitzant-se l'any 1973. Val a dir que Crims d'avui tenen lloc justament a finals de 1973. Per tant, pràcticament podríem dir que és el primer assassí en sèrie que van haver d'afrontar les autoritats de les Bahames ja com a país plenament independent. Val a dir que això...
1: Per tant, estem a les Bahames gairebé fregant el pal perquè haguéssim pogut estar a l'imperi britànic i llavors no tindria gràcia el programa, no?
2: A veure, val a dir que això és una mica d'asterisc perquè la independència completa acaba sent l'any 73, però és veritat que va ser un procés d'independència molt gradual i, per tant, ja des de molt temps abans de 1973, de facto, les autoritats de les Bahames ja anaven guanyant cada vegada més sobirania i feia temps que de facto, pel que fa al govern interior, actuaven doncs, com un país gairebé independent, però vaja, en tot cas els últims vincles amb la governança britànica els acaben trencant el juliol de 1973 i els Crims d'avui comencen el mes de desembre d'aquell mateix any. Per tant, pràcticament, com deia, va ser un regal d'independència.
1: Regal de benvinguda. El que va fer en Michaia Schobeck. Alguna cosa més per explicar de les Bahames o ja podem situar-nos en aquests anys 70 o ja...
2: L'altra cosa que et deia és que les Bahames és concebut, i de fet ja als anys 70 era concebut, com una mena de paradís tropical. De fet, ho és, diguem, però això
1: i fiscal,
2: però això també influïa bastant en l'actitud de les persones que visitaven les Bahames, no? És a dir, molt sovint les persones que anaven allà i anaven una mica amb aquesta idea de desconnectar, viure aventures, conèixer l'amor de la seva vida, coses així, vale? I això feia també que la gent tingués una actitud una mica desinhibida, oberta davant de desconeguts. I això és una cosa que les pel·lícules està molt bé, que les novel·les està molt bé i que t'acaba comportant que coneguis allò, el teu amor de joventut, però a la vida real et pot comportar algun problema no vigilar amb els desconeguts. I el cas d'avui, doncs, trobarem tres persones que van acabar patint una cosa similar.
1: Clar, perquè les Bahames estan, diguem-ne, al Carib, no? A les
2: Carib,
1: Antilles,
2: sí,
1: que se'n diu. No confondre amb les Bermudes, que estan un xic més amunt. Doncs vinga, anem a parlar de qui era aquest en Michaia... No sé si bé, però... Michaia Schobeck, li direm Michaia, que poder sona més anglès. Michaia Schobeck, aviam, quina és la història d'aquest senyor? D'on surt aquest home?
2: Bé, doncs aquest home va néixer als Estats Units, era nord-americà, això també tindrà certa rellevància, perquè, esclar, veurem que aquest home acabarà malament, diguem-ne, i això de que ciutadans nord-americans acabin malament a l'estranger és una cosa que a vegades als Estats Units no els acaba d'agradar. Però ja pensem, diguem-ne, que sí, que acabaria malament. El nostre protagonista concretament neix l'any 1954, això també és important perquè vol dir que en el moment dels fets tenien prou feines 19-20 anys, i neix a Milwaukee. Recordem que Milwaukee, l'estat del Wisconsin, ja hem estat aquí, és a dir, ja n'hem parlat d'algun mític assassí en sèrie d'aquesta ciutat.
1: Jeffrey Dahmer.
2: Sí. El seu nom real, el seu nom de naixement, era Michael James Schoffne, i el nom pel qual seria conegut posteriorment és un nom d'origen religiós que acabaria adoptant ja de gran, perquè tindria una mena d'obsessió religiosa i això, aquesta mena d'obsessió l'acabaria comportant, entre altres coses, que canviés el seu nom. Aquí començaria amb els xecs, perquè infància de, vaja, família desestructurada, no coneixia el seu pare, infància molt complexa, marcada per la precarietat, la seva mare, que era una pobra dona que es desllumava treballant de sol a sol tot el dia, i també és una infància marcada per un cert trastorn psicològic. El que passa que això, en algunes fonts, doncs, t'expliquen que aquests certs problemes psicològics que van ser analitzats pels psiquiatres quan ell era petit es devien a que ell, ja de molt jove, de molt petit, de fet, amb només 2 anys, va tenir una malaltia viral molt greu que li va causar danys cerebrals permanents, vale? I que en teoria va afectar per sempre, doncs, el seu desenvolupament cognitiu i la seva capacitat per controlar impulsos. Però això, diguem-ne, que només és una de les versions possibles, perquè si mirem els seus antecedents familiars veiem que tenia dos germans que tots dos van acabar tenint problemes psiquiàtrics també. Un dels seus germans, l'Àlex, que per cert era campió d'escacs, doncs va protagonitzar un cas judicial històric a Wisconsin perquè va admetre 44 robatoris, una mena d'això de lladre també en sèrie.
1: Un vaquilla de les Bahamas, no? Bueno, dels sí. Estats Units, aquest de Wisconsin.
2: Correcte.
1: Sí.
2: I llavors aquest li van acabar diagnosticant esquizofrènia. Aquest diagnòstic d'esquizofrènia després va afrontar la seva condemna i de fet aquest cas, el cas del germà del nostre protagonista, el germà es deia Àlex, doncs va acabar marcant també tot el tema de la jurisprudència dels Estats Units sobre com es tracten els casos de malalties mentals. Però és que el fort és que tenia un altre germà, que es deia John, que també va acabar tenint problemes psiquiàtrics i de fet va estar institucionalitzat en diversos centres mentals des de 1961. Per tant, com podem veure, era una família que ja tenia antecedents de gent que no acabava d'estar del tot fina.
1: Però els pares tot bé o què? O els pares també...
2: Bueno, el pare, diguéssim, pare desconegut, i la mare no ens consta que tingués problemes psiquiàtrics, però vaja, sí que ens costen problemes d'això, doncs estructuració familiar, família molt vulnerable, molt empobrida, i per tant una situació social bastant dura. Això no sabem tampoc si podia tenir relació amb com va acabar de malament tot plegat.
1: I clar, en Micaia, que en aquell moment encara es deia Michael, suposo que devia ja passar per algun reformatori des de ben jove, no? Perquè amb aquest historial familiar, aquests dos germans, que no sé si eren més grans o més joves, però que també tenien aquesta vida delictiva, doncs suposo que la seva infantesa devia ser marcada precisament per aquest entorn delictual, no? I segurament per alguna pena.
2: Però mira, només et diré que abans de complir la majoria d'edat, en Micaia ja havia passat diverses vegades pels calabossos de la policia i ja presentava un comportament delictiu que només es pot catalogar com a realment compulsiu. Pensa que el van arribar a detenir fins a 17 vegades, que no està malament.
1: Abans de la majoria d'edat, posem-hi que fos 18, és a dir, una vegada cada any de la seva vida.
2: Sí, sí, comptant que comencessin a detenir en 0 anys,
1: Sí. Home, déu-n'hi-do, és molt, 17 detencions amb posem-li 17 anys. I, però suposo que per res greu... Bueno, res greu. Vull dir, sense crims de sang, fins a aquell moment, suposo que robatoris, coses així, no?
2: Bueno, doncs, bàsicament eren robatoris, assalts, que aquest és una mica més greu, possessió de marihuana, ús de vehicles sense carnet de conduir, i el meu preferit, que em sembla super random que et detinguin per això, activar de manera innecessària alarmes antiincendi. Això ho trobo fenomenal.
1: Molt bé.
2: És a dir, és la versió, la versió, diguéssim, pro de la típica malifeta que alguns fèiem quan érem petits d'anar a tocar timbres.
1: Bueno, també hi ha la versió més urbanita de pulsar el fre del metro, no? Però
2: sí,
1: que, bueno, només li fa gràcia a la persona que ho fa i ningú més, però en fi. Per tant, suposo que el que dèiem, no? Internat ja des de petit, segurament, però això no sé si li va acabar de servir per encaminar-se cap al bé o poder va ser pitjor.
2: Bueno, doncs efectivament va ser ingressat en un centre menors, però d'aquí va acabar fugint, va tornar als carrers i durant aquesta etapa de ser un fugitiu, una etapa evidentment de molta inestabilitat, en aquest cas de fet directament va estar a punt de morir per un problema de sobredosi de drogues, que també us diré, veient com va acabar la seva vida, que no trigaria gaire a acabar, faig un spoiler, potser el millor per tots, inclòs ell, hauria estat que aquesta sobredosi hagués estat ja al final de la història, però el cert és que doncs finalment se'n va sortir i per tant la seva vida encara es va allargar una mica més.
1: Bé, perseguim els xecs, Va anar a la guerra de Corea, va casar-se i va formar una família on tot aparentava ser normal o ja anava pel pedregat tot des del principi? O era un tio que, en fi, que era un bon jan o com anava això?
2: Vale, aviam, el xec de l'exèrcit d'Estats Units no el tenim. No ens consta que estés a l'exèrcit. Sí que és veritat que, diguem-ne, se li atribuïa una personalitat que combinava dues coses, que per una banda que podia ser realment encantador i carismàtic, però per l'altra tenia canvis bruscos de personalitat.
1: Per tant, això era el xec del sempre saludava, no?
2: Sí, i moltes vegades mostrava una mirada completament buida a la manera d'observar les persones, no? Com si no hi hagués sentiment darrere d'aquella mirada. Llavors, aquest punt de psicopatia i de canvis d'humor bruscos encaixa una mica amb la neurosi i de guerra que algunes persones, diguéssim, l'estrès posttraumàtic que algunes persones agafen quan se'n van a viure períodes bèl·lics, vale? Per tant, el nostre protagonista no va formar part de l'exèrcit, però algunes tares que poden causar-te quan participes en conflictes bèl·lics sí que les tenia. Llavors, el que sí que trobem és que en algun moment, després de la sobredosi, això sí que seria un xec, hi ha una certa sensació que la seva vida es comença a reencaminar, vale? Va haver un moment que va trobar feina com a personal de manteniment d'una empresa, per tant, semblaria que aquí s'obria una petita porta a que la cosa anés bé, però justament en aquesta època és quan aquella obsessió religiosa que ja hem comentat abans doncs comença a agafar realment el seu punt àlgid i desenvolupa una autèntica sensació, una autèntica idea de que ell és una mena de soldat de Déu a la Terra, la missió del qual és lliurar una gran batalla entre el bé i el mal. I aquest sentiment de que té una missió divina que ha de seguir el porta a diverses coses. La primera és adoptar el nom que hem dit abans, el de Micaia, que és un nom d'origen bíblic, i també a deixar la feina que tenia doncs, com a agent de manteniment i començar una mena de ruta errant per diverses ciutats d'Estats Units que l'acabarien portant el mes de novembre de l'any 73, per tant molt poc després de la independència, que ja hem comentat que va ser el juliol, a viatjar a les Bahames, en aquest cas impulsat per una mena de visió mística en què es veia ell mateix muntant a cavall i que rebia una ordre divina per alliberar aquelles illes del que ell considerava que Déu li deia que eren àngels de Llucifer. Vale? Per tant, aquesta obsessió religiosa l'acaba portant a que aquest intent de redreçar la seva vida doncs naufragi absolutament.
1: Sí, aquesta visió mística de persones que es veuen curant malalts o muntant a cavall i rebent ordres divines per netejar coses, ho veiem a la tele últimament, eh? I al Congrés dels Diputats i coses així. Hi ha qui es veu muntant a cavall fent un Santiago de Cierre a Espanya, eh?
2: Sí, sí. Xalats
1: i
2: a tot arreu.
1: I cap allà també, cap a l'altra banda també n'hi ha que es veuen també bastant místics. Bé, en fi. En tot cas, en Micaia ens trobem a aquest 1973, el tio acaba aterrant a les Bahames, mai m'he sentit, perquè suposo que hi va arribar en avió. I clar, què fan aquí? Ja hi va, no hi va de vacances, no hi va a dipositar-hi diners a un banc, hi va ja amb aquesta idea d'acabar amb els àngels de Llucifer, que diu ell, que és una espècie de... que, bueno, no sé si és que a les Bahames n'hi havia molts, o... Quin és el perfil psicològic? Què li passa pel cap a aquest home i què fa?
2: Clar, és a dir, a les Bahames no és que hi haguessin dimonis de Llucifer, pròpiament, perquè dimonis de Llucifer no n'hi ha enlloc, vale? Però què és el que sí que hi havia a les Bahames? Aquí és on entra aquella visió que hem dit abans, vale? És a dir, molta gent idealitzava les Bahames i per tant les veia això com un gran paradís tropical, com una mena de món, gairebé món alternatiu, molta gent normal, entre cometes, és a dir, estic parlant d'una cosa que era bastant mainstream en la cosmovisió del moment. La idea era que les Bahames és un lloc en què l'estrès de la vida mundana, de la vida real desapareix, en què tot està permès, en què hi ha un munt de noies guapes, que et pots banyar cada dia a la platja, que saps? És a dir, és com una mena d'això, de paradís en què tot és possible i en què tots els lligams, tota la llosa que suposa una certa moralitat que t'obliga a portar la teva vida d'una determinada manera, desapareix. Vale? És també un lloc en què és molt fàcil tenir relacions sexuals, en què és molt fàcil trobar parella, en què és molt habitual anar de festa, en què et pots aixecar cada dia doncs, al migdia, no? Llavors, aquesta idea que alguns idealitzen, també és cert que en alguns àmbits aquesta idea es demonitza. D'acord? I es diu, escolta, no, és que clar, això d'una vida totalment deslliurada de la moralitat que regeix la nostra vida als Estats Units, doncs això ha de ser obra de Llucifer, ha de ser obra de Satanàs. I això és una cosa que eren diversos les persones que tenien una profundíssima orientació religiosa que apuntaven cap a discursos d'aquest estil. Però és clar, el nostre protagonista ho portava molt a l'extrem i a un tio que té deliris religiosos i que té la sensació de que Déu Nostre Senyor l'ha ungit per ser el seu soldat a la terra, per lluitar contra els soldats del mal, doncs arribar a les Bahames amb aquesta idea de que això està ple de pecadors, ple de soldats del dimoni, que jo he de ser el castigador que els posi tots a lloc, doncs evidentment aquí hi ha un perill potencial. I això és exactament el que va passar, és a dir, un cop ell arriba allà, doncs bàsicament comença a veure gent pecadora per tot arreu, i de tot tipus, des de gent que venia de viatge de negocis i aprofitava per anar de festa, gent que venia en busca de sexe, joves que venien doncs, una mica en plan alternatiu, tot això per ell era una mica obra del diable. I per tant, tota l'illa, tot l'arxipèlag, de fet, doncs estava plegat de potencials víctimes de la seva missió divina.
1: I en dos mesos va ser quan va cometre els tres crims dels que parlarem avui, a finals del 73, al desembre, fins a finals de gener del 74, no, Joan?
2: Sí, exacte. És important aquí precisar una cosa abans d'entrar a detallar-los, vale? Que és que no era ni molt menys un assassí professional, d'acord? És a dir, una persona que estava impulsada per, doncs per això, per impulsos de deliri religiós. Per tant, a diferència d'altres assassins en sèrie que hem comentat en aquest programa, que eren extraordinàriament meticulosos en la seva execució i que, a més, si això hi sumaves l'absència total de vinculació amb la víctima, perquè les seves víctimes no es coneixia, i per tant, ja hem dit moltes vegades que això és el que més difícil li fa la feina a la policia, quan tu assassines algú totalment random, que no et poden relacionar amb ell, no? Doncs aquesta absència de vinculació entre assassí i víctima, si l'assassí és una mica meticulós, dificulta moltíssim la feina de la policia. Però com que el nostre protagonista era bastant matusser, doncs afortunadament en un termini de temps relativament breu van poder acabar-lo agafant, perquè segurament, si no hagués estat així, hauria seguit matant a un ritme bastant elevat.
1: Val, explica'ns una mica els crims i qui eren els protagonistes d'aquestes víctimes.
2: La primera víctima va tenir lloc el 5 de desembre de 1973, vale? Per tant, 2-3 setmanes després de que arribés a les Bahamas. En aquest cas es tractava d'un senyor que es deia Paul Howell, que era un advocat de 50 anys, natural d'Ohio, i que concretament es trobava a Nassau per assistir, doncs, a una convenció. Ja hem dit que no sabem si era el cas d'aquest home, però que moltes vegades a les Bahamas les persones que hi anaven per una qüestió de negocis aprofitaven aquells dies per tal de viure una mica de vida llibertina, per entendre'ns. Llavors això també feia que moltes empreses organitzessin els seus congressos a les Bahamas justament perquè això era una mica de premi pels seus treballadors, vale? Perquè els donava l'oportunitat d'estar uns dies a les Bahamas, de que a més d'assistir a una conferència, a un congrés, el que fos, doncs podien aprofitar per viure experiències de tot tipus. Insisteixo que aquesta no sabem si era el cas d'aquesta primera víctima, perquè potser aquest home pobre, vull dir, van allà sense cap intenció més que assistir al congrés, però el nostre protagonista segurament devia visibilitzar a tots els homes de negoci que es trobaven allà com a potencials pecadors i per tant com a potencials persones que havien de ser castigades per ell per la seva missió divina. Llavors, en Paul Howell no sabem exactament per què el va seleccionar. Segurament ho va fer de manera random, va trobar un home de negocis, el va seguir, va veure on s'allotjava i va acabar atacant-lo. Com va ser aquest atac? Doncs molt fàcil. En Howell es trobava a la seva habitació d'hotel, era un dimecres al vespre, i llavors va sentir que trucaven a la porta. Va obrir, i en el moment en què va obrir, el nostre protagonista se li llença a sobre i l'apunyala repetidament una vegada i una altra, tant al pit com a la gola, doncs causant-li evidentment una mort al moment, una mort instantània.
1: Que no es coneixien, recordem.
2: No es coneixien. Tot indica, insisteixo, que el va seleccionar de manera bastant random. El cas és que, per la naturalesa de l'assassinat, en aquell moment, primer, el que va passar és que el cadàver va ser trobat relativament ràpid, perquè, evidentment, doncs, va ser assassinat a l'habitació d'hotel, per tant, en el moment en què entra alguna persona, doncs, a fer neteja, a fer l'habitació, doncs es troba el cadàver, però, a més, la policia encara no relaciona que aquest assassinat hagi estat, diguem-ne, el tret de sortida d'una sèrie d'assassinats, sinó que, senzillament, el que creuen és que algú havia entrat a robar l'habitació, que el senyor Howell, doncs, l'havia sorprès una mica infraganti i que el lladre havia reaccionat pues assassinant-lo. Sí que és cert que els sobtava l'elevat nombre de punyalades que presentava el cos, que no responia gaire a un assassinat funcional. Generalment, quan tu apunyales algú senzillament per matar-lo, perquè vols acabar amb la seva vida i res més, doncs l'apunyales el nombre de vegades necessari perquè mori. Quan tu l'apunyales més vegades que aquest nombre necessari, generalment acostuma a ser perquè hi ha algun tipus d'impuls, és a dir, o perquè l'odies, o perquè, no sé, perquè com és aquest cas, doncs estàs una mica desequilibrat. Però vaja, tot i així, en aquest primer assassinat, la policia dona per fet que es tracta d'un intent de robatori que ha sortit malament.
1: Aquest és el primer.
2: Sí.
1: Al cap d'un mes tenim un segon assassinat, passem d'un advocat a un comptable. Què passa aquí?
2: Bé, doncs en aquest cas ens anem al senyor Irving Verstein, que és un senyor que el dia 18 de gener de 1974 arriba a Nassau, a la capital de les Illes Bahamas. En aquest cas és un senyor que natural de Nova York, pare de 3 fills, també era un comptable que viatjava per negocis, com l'anterior, i també, insisteixo, doncs, com totes les persones que veien que arribaven allà per temes de negocis, doncs eren susceptibles de ser possibles pecadors. En aquest cas, a més, diguem-ne que els fets comencen just quan el senyor Verstein aterra a Nassau, per tant, segur que en aquest cas pobre no va tenir temps de fer absolutament res. I concretament el que passa és que quan ell arriba a l'aeroport, doncs allà mateix coneix el nostre protagonista d'avui, que ja hem dit que, per cert, era una persona que quan volia sabia ser molt agradable, molt sociable, molt de carisma, i al mateix temps, doncs, ja hem dit també que quan les persones arribaven a Nassau, doncs, com que allò era el paradís de la Terra i allà tothom és bo i tothom va de bon rotllo, pues tendien a cometre l'error d'automàticament confiar en totes les persones desconegudes. Quan en Micaia, doncs, el coneix a l'Irving a l'aeroport, l'Irving acaba baixant la guàrdia, acaba creient que és un bon noi local que el pot ajudar, i quan en Micaia s'ofereix a portar-lo en cotxe fins al lloc on ha de dormir, pues ell, el senyor Verstein, diu que vale, que vinga, que sí. Llavors, durant el recorregut, sembla que Micaia intenta confondre una mica a Irving fent-li una sèrie d'insinuacions de caire romàntic o sexual. Per tant, el senyor Verstein, inicialment, segurament el que penses que és un noi que està intentant lligar amb ell. No sabem exactament com va anar el ligoteo, si en Bernstein li va seguir el joc o no, però el que sí que sabem és que això bàsicament va ser una mena de distracció, perquè en un moment determinat aparca el cotxe en un lloc una mica apartat, Micaia treu un ganivet i comença també a apunyalar-lo una vegada i una altra, fins que acaba acabant amb la seva vida. Un cop mort, agafa el cadàver i el deixa en una platja, la platja de Yaman Crow, on el troben, doncs, pràcticament despullat, perquè també li treu la roba, l'endemà al matí.
1: Fins aquí entenc que ningú sospita res, ja que són dos crims molt random que no tenen aparentment connexió entre si, més enllà d'haver sigut assassinats dos turistes amb un, bueno, una feina similar o amb cert estatus o empresaris, per entendre'ns, però fins aquí no tenim cap pista, no?
2: Bueno, de fet sí que troben una pista, el que passa que en aquell moment encara no la relacionen, però és que a prop del cadàver apareixen un parell d'objectes personals, concretament un bolígraf i unes ulleres de sol, que posteriorment sí que se sabria que eren propietat d'en Micaia, el nostre protagonista d'avui. I per tant aquí ja, doncs, hi ha una primera connexió. I l'altra té a veure amb uns documents d'aquesta segona víctima que també acabarien trobant un temps després en un lloc que, vaja, que també seria bastant incriminador pel nostre protagonista. Per tant aquí ja veiem com comença a cometre els primers errors de manual, els primers errors de calat, que són els que acabarien portant no només a la seva detenció, sinó també doncs, a poder demostrar la seva culpabilitat.
1: Però encara ens quedaria, no passaria ni 10 dies tan sols, però encara ens quedaria una última víctima, en aquest cas, una dona, una noia, de fet, una estudiant de 17 anys de Detroit, que també doncs, estava de turista a les Bahamas, no?
2: Sí, exacte. En aquest cas, la tercera víctima es tracta d'una noia molt més jove, de només 17 anys, la Kate Smith. També els estudiants eren habitualment els que es donava per suposat que quan anaven allà era per desfassar-se en festes i coses així. No sabem si és el cas del nostre protagonista, però en aquest cas el seu cos va acabar sent localitzat el dia 26 de gener en una rasa i estava doncs, estrangulada i el cos mitjanament ocult a sota d'uns cartrons. Aquest cas és el que acabaria conduint a la detenció del nostre protagonista només 4 dies després. Per què? Perquè quan la policia comença a investigar els últims passos de la Kate Smith, s'adona que diversos testimonis declaren haver-la vist poc abans de la seva desaparició amb un noi de només 19 anys que finalment va poder ser identificat com el nostre protagonista d'avui, en Micaia. I per tant, a partir d'aquí és quan la policia l'acaba localitzant i l'acaba detenint. Va. Quan el detenen...
1: Ell? Sí. Confessa o què?
2: Vale. Inicialment no, però quan el detenen troben en el seu poder diversos objectes que el relacionen amb la Kate Smith, però que també el relacionen, i aquí és on ve aquella documentació personal que hem dit abans, també el relacionen amb l'Irving Bernstein, la segona de les víctimes. I quan això succeeix, i per tant s'estableix una relació directa entre ell i les dues víctimes, a més acrediten que els objectes personals trobats al costat del segon cadàver eren objectes seus, ell podríem dir que ja veu clarament que la cosa està bastant fotuda, i finalment acaba doncs, confessant els tres assassinats i acaba donant com a motiu, com a justificació d'haver-los matat, doncs els arguments de caire religiós que ja hem explicat abans. És a dir, Déu em va dir que jo havia de ser la seva espasa per lluitar contra els dimonis de Lucifer. I aquestes persones han vingut aquí a les Bahamas a pecar, per tant mereixien el judici de Déu.
1: Tot i així, aquestes víctimes, segons ell, mereixien el judici de Déu, però ell també va mereixer un judici, i el curiós del cas és que només la van acusar d'un assassinat.
2: Sí, perquè bàsicament aquí, com hem dit altres vegades, bàsicament aquí moltes vegades el que fa la policia és intentar assegurar el tiro, i quan la condemna ja donen per fet que serà la màxima possible, que en aquest cas és la condemna a mort, poca broma, doncs moltes vegades acaben centrant-se en aquells casos que tenen el 100% o el 99,9% de fiabilitat que acabaran doncs amb una condemna, d'acord? I com que al final la condemna acaba sent la mateixa tant si mates una persona com si en mates tres, doncs a vegades, especialment els sistemes anglosaxons, s'utilitza aquest tipus d'estratègia, que és una estratègia que normalment a les víctimes, a les famílies de les víctimes, vaja, no els hi acostuma a agradar gaire, perquè tenen la sensació que al final el crim del seu familiar queda impune, però que és veritat que, clar, però és veritat que la pràctica, efectes pràctics, efectes materials, si l'estratègia funciona, doncs el resultat és el mateix, perquè la pena que li acaba caient a la persona ja és la màxima possible. Normalment és o cadena perpètua, i en aquest cas la pena que li acabarien demanant i que li acabaria caient és la pena de mort.
1: Però és clar, hem dit al principi principi del programa que aquest noi no estava molt fi, no? No li va servir això en el judici?
2: Això és una cosa que va intentar utilitzar en defensa seva el seu advocat i també la seva mare. La mare del noi viatja fins a les Bahames i intenta utilitzar el tema de la possible enajenació mental del noi per intentar que finalment no se l'executi. De fet, el tio en el judici se li va anar bastant l'olla, en determinats moments doncs, es posava a llegir poesia davant del tribunal, vull dir que ja es veia que fi no estava. De fet, aquí també intervé un altre element, que és la diplomàcia nord-americana. És a dir, han dit abans que els americans no són gaire fans que els seus ciutadans siguin jutjats en països estrangers, especialment si en aquests països estrangers se'ls demana la pena capital. Per tant, la diplomàcia nord-americana intenta influir a favor d'ell, demanant que almenys es commuti la pena per cadena perpètua. Però sorprenentment, les Bahames, que insisteixo que eren un país acabat de néixer, que a més està a tocar d'Estats Units, és a dir, és un país que està molt a prop d'Estats Units, per tant segurament la seva influència, la seva dependència d'Estats Units doncs no deu ser petita, doncs finalment acaba resistint a les pressions de la diplomàcia nord-americana i acaba mantenint la petició de pena, la pena de mort, i finalment quan el tribunal el declara culpable i li imposa aquesta sentència, doncs acaben mantenint-la fins al final i per tant el nostre protagonista acabarà morint, doncs, executat a la forca l'any 1976, quan, compte, tenia només 22 anys.
1: Carai, és curiós, no?, que els Estats Units busquin que no s'executi. Els Estats Units, un país on la pena de mort encara és vigent en molts estats, i que en aquell moment ho eren molts més, i que ells demanin, ei, no el mateu en aquest, canvieu-lo, comboteu-lo per cadena perpètua, segurament al seu país no ho haguessin fet, això.
2: És que Estats Units...
1: creuen amb el dret de ser ells els únics que el poden... No?
2: Estats Units no està en contra de la pena de mort. Està en contra de que s'apliqui la pena de mort, és a dir, que altres països apliquin la pena de mort a ciutadans seus.
1: No ho volen fer ells, no?
2: Exacte, ells sí que ho poden fer, però als altres països no els agrada gaire això que matin ciutadans del seu propi país.
1: Bé, no sé si tens alguna cosa més a afegir sobre aquest cas. No hem parlat de la seva mare, la Juanita,
2: De Juanita, la Juanita Spencer. Bueno, la Juanita es va convertir en una autèntica activista a favor de la causa de la seva... de la convocació de la seva execució. Va fer una campanya bastant important a nivell tant de les Bahames com a nivell internacional, però finalment doncs, no ho va poder aconseguir. Tampoc va ajudar que en Micaia doncs, en cap moment va mostrar penediment, sempre es va mostrar molt desafiant amb les autoritats de les Bahames. De fet, fins l'últim moment va rebutjar que l'acompanyés un sacerdot, que és una cosa que s'ofereix a les persones condemnades a mort. Vull dir que l'actitud, segurament motivada perquè no estava bé del cap, això és veritat, no devia ajudar gaire aconseguir que la causa de la seva salvació prosperés.
1: Molt bé, Joan, doncs escolta'm, el primer cas de les Bahames fet, no sé si en farem algun altre, perquè també les Bahames no sé si seria el país del món amb més crims, potser sí, no ho sé, però en tot cas, com que és el primer cop que parlem de les Bahames, també és el primer cop que podem tenir l'oportunitat de conèixer gent nascuda a les Bahames i de conèixer doncs literatura bahamenya o cinema o qualsevol llegat cultural que les Bahames i sobretot el cas d'avui hagi deixat en la cultura popular, i això ja sabeu que ens ho va explicar el nostre expert cultural, en Xavi Gorro, a qui saludem tot seguit. Bones, Xavi.
3: Hola, què tal? Molt bones.
1: Què tal? Com estàs?
3: Molt bé. Aquí, amb Bermudes.
1: Has fet un xist.
3: Un xist allà.
1: D'illes.
3: Tot queda per allà.
1: D'illes caribenyes.
3: 1000 quilòmetres amunt, 1000 quilòmetres avall.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta, avui, no sé si t'has... Clar, no sé si t'has estrujat molt el cervell amb les Bahames, perquè ara hi ha una cantant molt famosa que ara no tinc classes de les Bahames o de les Bermudes.
3: Jo també dubtava, la Rihanna. És de la ho he buscat, no és de les Bahames. Jo pensava també que de les Bahames és de les Bermudes.
1: Sort que ho has buscat i no l'hem cagat, eh?
3: Sí, sí.
1: Vale, per tant és bermudenya, bermudiense i no bahamenya, no?
3: Ah, exacte, sí, sí.
1: Doncs, escolta'm, suposo que ens voldràs explicar persones de les Bahames, persones de Nassau, entre les quals ja diguem que no hi ha Rihanna.
3: No.
1: Però algun pirata deu haver-hi, alguna cosa així és ben parida, deu haver-hi, no?
3: A veure... Jo he buscat gent actual, perquè, bueno, a veure, els pirates segurament algú va néixer a les Bahames, però tampoc sabem on naixien els pirates, perquè, clar, no hi havia partida de naixement oficial i, per tant, seria difícil. Clar. I jo dic, va, segurament trobarem molta gent de les Bahames, és un lloc on segurament hi ha molts de famosos, no? Doncs que jo conegui, n'he trobat a dos, i un no va néixer allà.
1: Ai, ai.
3: Per tant... saps el que he fet, per no fer-ho tan curt ni tan trist? He buscat gent que viu a les Bahames o que té nacionalitat de les Bahames.
1: O que té comptes corrents a les Bahames.
3: Bueno, així, això és un altre, que segurament viuen allà perquè, clar, les Bahames és un paradís fiscal. Podem dir, sí, és un paradís fiscal, ja està, diguem-ho així, fàcil.
1: Sí, punt, ja està, no. Està
3: però és gent, no que viuen allà, en, ja t'ho explica, no viuen allà en una casa, en un pis, en un tercer, sense ascensor, no, ara t'ho explicaré. Comencem, no, aviam, doncs, va, pels famosos que, com jo conec, que hagin nascut a les Bahames. El primer és Sidney Poitier, que és, va ser el primer actor negre en guanyar Òscar al millor actor, però aquest senyor, en veritat, no va néixer a les Bahames, sinó que va néixer a Miami, però bueno, va criar a les Bahames i va viure molt de temps a les Bahames i es considera que és de les Bahames, però en veritat va néixer a Miami, és nord-americà, però bueno, a part d'un país pel mig, no hi ha gaire distància d'un lloc a l'altre, per tant, bueno, podíem colar-ho.
1: I la... Bueno, tu vas néixer a Badalona i et consideres Sant Feliu de Guíxols.
3: O de Roses, no, hi ha un tio de Roses, no, no sé.
1: O de Roses.
3: Bueno, no sé, sí. Bueno, sí, sí, sí, sí. Però clar, Badalona no és un paradís fiscal.
1: Ni un paradís a seques. Va, què més?
3: I l'altra persona que sí que va néixer a les Bahames, en concret va néixer a Freeport, però que de petit se'n va anar a viure al Canadà i que té nacionalitat canadenca, és el vocalista del grup de rock Skid Row, en Sebastian Bach, que ja ha sonat alguna vegada en aquest programa, i és un senyor, bueno, senyor que tu el veus i és típic, potser sembla noruec, és un tio ros i tal, típic cantant de glam metal de l'època, doncs aquest senyor és, bueno, nascut a les Bahames, un que molt petit sí que va marxar a viure a Canadà. Però ara anem per l'altra part, que és més interessant potser, que són els famosos que tenen o nacionalitat de les Bahames o que tenen propietats a les Bahames.
1: Va.
3: Primer de tot és Johnny Depp. Johnny Depp té una illa privada a les Bahames on hi passa temporades de manera habitual.
1: Bé, quantes illes hi ha a les Bahames?
3: Moltes.
1: Són moltes?
3: Ho he intentat comptar i no sé, moltes.
1: No, no has pogut.
3: No.
1: Doncs una d'elles és d'en Johnny Depp.
3: Sí, que, a veure, seran islotes, suposo.
1: Sí, com l'illa aquella de Cadaqués, no? Que té també un
3: privilegi privat. Exacte, sí, tu mateix. Sí. A mi em sembla que està prohibit aquí tenir coses privades, però bueno.
1: Bueno, no ho sé, aquell la té.
3: Que, ho he preguntat, no li feu cas, perquè tenia el xap GPT per aquí, li he preguntat, i les Bahames té 700 illes aproximadament i més de 2.000 caios, que són illes petites, o sigui, escolleres, formacions,
1: bueno,
3: de roca.
1: Pedres sí. Allà mig de l'aigua.
3: Sí, i diu que d'aquestes 30 estan, són les úniques que estan habitades de manera permanent. Això, fiquem en quarantena, perquè ho diu a ChatGPT, que busca d'així ràpid, per tant. Però bueno, si no són 700...
1: En Gepetto, que li diu al meu
3: sí,
1: pare.
3: Exacte.
1: En Gepetto.
3: Sí. Però si no són 700, són 500, o si no són 400, però moltes illes desperdigades por ahí. O molts talls de terra que surten del mar, diguem.
1: Perfecte. Una d'elles, d'en Johnny Depp.
3: Exacte. Una altra que també té una illa privada, Nicolas Cage. Nicolas Cage, jo crec que és el millor actor de la història. El primer és Nicolas Cage, el segon és Johnny Depp.
1: No ho és.
3: Claríssim.
1: No, però no seguirem per aquí.
3: Vale.
1: Una altra illa deu ser de l'Epstein, no?
3: De moment que hi hagi constància, no.
1: No hi ha illa de l'Epstein allà?
3: No, no. Però sí que hi ha, bueno, sí que té una illa un altre actor molt famós, que és Eddie Murphy, que té una illa que utilitza com a refugi privat. Sean Connery també va viure molts anys a les Bahames fins que va morir l'any 2020. Shakira, diu, hi han rumors que Shakira té propietats a les Bahames, l'únic que això no ho he pogut assegurar, però sí que he trobat rumors.
1: Hòstia, no hi ha res com tenir peles.
3: Ja, és que és això. I atenció, David Copperfield, no sé si el coneixes, el mag, aquell senyor que va fer desaparèixer l'Estatua de la Llibertat.
1: Sí, sí, el senyor que va ser...
3: Conegut per ser la parella de Claudia Schiffer durant un temps.
1: Sí.
3: I tot això.
1: Bueno, què se n'ha fet aquest home? Perquè, esclar, aquest home
3: jo crec que
1: va ser molt famós als 90 i... Nunca más se supo, ¿no?
3: Jo crec que ha d'estar retirat, no?
1: O sigui, desaparegut, no?
3: No sé, jo crec que ha
1: d'estar
3: jubilat, no? Deu tenir 70 anys actualment. Segons estic mirant la Wikipedia, és el mag amb més èxit comercial de la història. I això...
1: Diguem... Bueno, ara és el Mago Pop, eh?
3: Ja, però el Mago Pop... Bueno, és més, David, el Mago Pop, no sé si té un teatre, ara en vol tenir dos, a Barcelona.
1: Sí.
3: El que no,
1: no té una illa, no?
3: No té una illa, però és que David Copperfield tampoc té una illa.
1: Ah, no?
3: Sinó que té un arxipèlag privat. Que es diu Muixacall.
1: Això ja és passar-se, eh? Ojo. O sigui, és un arxipèlag dintre d'un arxipèlag?
3: Sí, un arxipèlag.
1: Un arxipèlag.
3: Perquè és seu, clar, llavors és el seu arxipèlag. A més, allà hi resideix de manera parcial i, a més, quan no hi és, el lloga com un resort de luxe. O sigui, el tio ha muntat un negoci.
1: Mare de Déu.
3: Per això ell és ric i nosaltres no.
1: I, clar... Clar, deu fer desaparèixer els quartos, també, no?
3: Bueno, o els duplica.
1: Allà a les Bahames.
3: Ah, bueno, sí, clar. Sí, vale. Sí. Allà a les Bahames el desapareixen, però se li multipliquen.
1: Déu-n'hi-do, qui fos David Copperfield, eh?
3: Sí.
1: I a sobre el protagonista d'una novel·la, el tio, eh? D'aquell.
3: Sí, sí, sí.
1: Bueno, vinga.
3: Fem els comentaris, si et sembla.
1: Va.
3: Doncs comencem amb la Montse Mu, que ens diu, abans de res, felicitar a tots els felicitables, i diu que em veu, quan la setmana passada vam llegir el seu comentari, em veu tallar, i que no vaig llegir tot el que deia, i que avui ho fica al principi. Diu, vaig al gra. Gabino Diego és de l'any 66, així que crec que encaixaria perfectament fent de Monchito.
1: Té d'acord, sí.
3: Hi ha un comentari que em dona a mi la raó, també, si no vaig de guais, ara. Segueix, en quant al Butxí, déu-n'hi-do quin currículum. Començar amb el Monchito i acabar amb Salvador Puig Antic.
4: És que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí, un dia poder també n'hauríem parlat d'aquest.
3: Seguim, Manuel Granollers diu: sens dubte, Jesús Bonilla. Sí, per fer la pel·lícula del Monchito. Què?
4: No, Gabino Diego.
3: És més, diu: mentre estàveu fent el programa estava veient en Monchito amb la cara d'en Bonilla, us ho juro.
4: Abans que ho diguessis tu.
3: Sí,
4: carai,
3: suposo.
4: Carai. Bueno, és que no sé qui és aquest en Bonilla.
3: Sí, home!
4: No te puc dir.
3: Va fer una...
4: No ho sé.
3: Va fer una sèrie...
4: Menys de jove.
3: Va fer una sèrie molt lamentable amb el Santi Millán, que la primera temporada s'ha de dir que estava bé, que es deia El Chiringuito de Pepe. No sé si algú la coneix o només la vaig veure jo, però una sèrie... O sigui, la primera temporada era dir que estava bé. El problema era la segona, que era lamentable. Era un xef d'aquests de molt d'estatus que no sé què li passa i va regentar un xiringuito de platja. I clar, l'antic propietari del xiringuito, que sembla que és el seu germà o el seu cosí o alguna cosa així, és el Jesús Bonilla, que és un ganyant de poble, un senyor de Peñíscola allà, o em sembla Peñíscola, Benidorm, molt garrulú. I bueno, és la gràcia.
4: Doncs no, jo aquestes coses no les veig, no, veus? No sé de què em parles, no. Jo és que sóc més de la Tele3.
3: Ah.
4: I de les sèries de la Tele3. Sí.
3: Vale, perdó, eh?
4: Però bé, no, endavant, no passa res, quedes com lo seu.
3: Seguim! Albert Montoliu ens diu: bon dia i felicitats al nou papi, o sigui a tu, sobre un nou Gràcies. Món de baves, preocupacions i altres angoixes, però és lo més meravellós que t'haurà passat mai.
4: Té raó, sí, de moment baves, les que vulguis, i llantos, i plors, i sí, però bé, és divertit, és curiós,
3: va,
4: és diferent.
3: Va bé, sí. Diu: en Moncho és com diuen familiarment els Ramons, o sigui, en un Ramon a la família diuen el Moncho, no ho sabia, per tant el Moncho cantant es diu Ramon.
4: Segurament.
3: Hòstia, però...
4: Ramon, Ramoncho, Ramonchi.
3: No he buscat mai,
4: en
3: Ramonchi, eh?
4: En Ramonchi, aquell, el de la capa, no sí. Deien amb...
3: Ah, sí, en Moncho no es diu així. Ramon. Ramon Calabuig i Batista.
4: Sí, escolta, doncs...
3: No es coneixia, eh?
4: Clar, bueno. Per això, tot té lògica, sí, sí.
3: Doncs bueno, diu, Monchito devia ser perquè el noi, com dèieu, no era el llapis més afilat de l'estuig. Salutacions des de Ospi Far West.
4: Ah, carai, bueno. Ospi Far West, molt bé. Bueno, la gent sap on viu, això està molt bé.
3: Cristina Roda diu: hola macos, a mi també m'agraden els casos castizos. Entès, agradar, com que em fascina la part antropològica del perpetrador i els aspectes socioculturals de l'època. En aquest cas, m'ha posat molt trista una realitat que ja conec de l'època i que ens oblidem massa fàcilment. Els veïns no van gosar dir res perquè ja era habitual sentir crits i cops provinent d'aquella casa i al marit no li va passar res. Segur que es va sentir dolgut per perdre el sac de boxa i no pretén minimitzar com de greu és el que va perpetrar el senyor Oliva. Però no puc deixar de sentir una enorme tristesa pel que va haver de patir en vida l'assassí. Xavi, m'ha encantat la cançó, m'ha estrellat a l'època bona de les fetes de Gràcia, que és Ska més Rigui, i per cert, que vagi molt bé el Podfest de Roses, assegureu-vos que quedi gravat aquest any, i una abraçada a tots tres. Aquest any vindràs, no?
4: Entenc que no vindrà, perquè si no...
3: No, tu, la Cristina ja sé que no, tu. Tu vindràs o...
4: Ah, jo en principi... Bueno, l'any passat, si no recordo malament, què va passar? Algo va passar, que no vaig poder venir. Però... Bueno. I que no m'ha cansat greu, perquè tampoc el vaig poder escoltar, perquè no es va gravar, aquell programa. Serà la gent que hi va anar per programa històric, perquè no en queda cap rastre.
3: No, comptant que ara encara més a prop, a dos carrers, literalment, de casa teva. És més, si obres la finestra de cara, segurament veus el teatre...
4: Sí, tu també, eh?
3: Jo també. Sí.
4: Doncs, bueno, sí, en principi ho tinc
3: al compte de l'agenda,
4: veurem, eh? Doncs podríem volar, eh? Podem anar amb babutxes i pijama, total. Quasi el pati de casa, eh?
3: Sí, total.
4: Bé,
3: però bueno, és que sapigueu que el dia 22 de maig, al Teatre Municipal de Roses, a les 5 de la tarda, actuem en directe, allà fem un programa.
4: Que no sabem quin, no?
3: No, que no sabem quin. Podcast Festival, la gent famosa.
4: Però nosaltres...
3: No es veu, perquè nosaltres, o sigui, no se'ns veu quasi, però estem allà, eh? O sigui, el cartell no se'ns veu, però estem. Però,
4: Bueno, però hi som, no? Hi serem.
3: Hi som. Per tant, veniu allà i, no sé, ens dieu hola.
4: Ja sí, farem les risses, eh?
3: Sí, molt bé. Vale, seguim.
4: Molt bé.
3: En Toni Pujol ens explica allò que tu et sorprenia tant, de que venia cada dia a l'Empordà des de Manresa.
4: Sí. Sí? Necessito saber-ho, això.
3: Molt bé, doncs diu: aquí van unes dades sobre mi que m'heu demanat. Diu: soc de Riudoms, Baix Camp, el poble on va néixer Gaudí, que no us enganyin els darrers.
4: Hem començat molt desubicat, eh?
3: Ja. Sí.
4: Però clar, ara, seguim, aviam.
3: Segurament algun oient tenim de Reus. Per tant, jo espero que li contesti. Diu que visc a Rajadell, un poble del Bages, i treballo agafant mostres d'aigua per control de la Junela a instal·lacions de l'Alt Empordà. Per tant, aquí ja saps de què treballa. Segur que heu estat al càmping John Camar, sí, hem estat.
4: I tant.
3: A la Casa del Mar.
4: Sí, i tant.
3: Sí, per davant, com a mínim. Hotel Monte Carlo.
4: Sí.
3: Sí. Càmping Rodes.
4: Sí.
3: Hotel Almadrava Park. Aquí no hi hem estat perquè no ens ho podem permetre, però sabem on està.
4: Bueno, parla per tu, jo sé que hi menja gambes
3: allà. Ah, sí? Collons, no hi ha calent. Jo he estat al Vistabella. Vaig veure una Coca-Cola, bueno, no, em van clavar 5 euros per una Coca-Cola.
4: Bueno, ja cal que tota aquesta gent vingui, el pot fer, ja que els estem fent propaganda aquí,
3: sí.
4: Eh?
3: Sí, sí. No hem dit on estaven. Nosaltres hem dit que hem estat, perquè no diguem on estan.
4: Vale, val, val.
3: Clínica de la Santa Creu de Figueres, això ja ho diu ell. I a més, sí, diu, sí, no digueu els emplaçaments que no em paguen per fer publicitat.
4: Ah, doncs mica tard, eh, poder?
3: No, no hem dit on estan. Nosaltres hem dit que hem estat.
4: Ah, val. Val, sí, d'acord, d'acord. Nosaltres tampoc ens paguen, eh?
3: No, bueno, però si ens volen pagar, tu. Si el Madrava et vol ficar, sí, una suite per anar quan ens doni la gana.
4: Ah, això m'oloria molt.
3: Segueix, són molts quilòmetres al dia, però ara per ara és el que hi ha. Una altra dada, tinc dos minifosques, la Venus Yanguerau de 16 mesos.
4: Ah, són bessons?
3: Entenc que sí.
4: Carai. Entenc, sí, clar, sí, perquè si tenen 16... Venus i Garau, magnífic. Sí.
3: Per ara res més, si voleu més saber més pregunteu, i postdata, si sabeu d'alguna casa barateta per la zona, m'informeu. Per cert, dilluns vinc a Vilafant. No sé si, Sergi, tens alguna propietat per la zona que puguis llogar de manera
4: per barata. Vilafant, per Vilafant no, en ràdio Vilafant, sí, bueno, meva, encara.
3: Pots quedar-te a dormir.
4: Tot arribarà, tot arribarà.
3: Bueno, home, jo crec que som el programa estrella de ràdio Vilafant.
4: Sí, som com... però no ens veuen mai perquè ho agradem des de casa.
3: Sí, però som el Jordi, els Jordis Bastés de ràdio Vilafant, no? Anem allà, tu.
4: Sí. Sí,
3: nosaltres estem allà, tu, el director, tu. Venga. Cafè, pringat.
4: Fora, que hem quedat aquí amb uns
3: exacte,
4: amigos.
3: Exacte.
4: Val, va.
3: I per acabar, si et sembla, doncs anem en un comentari sonor, no? Que algú espero que hagis trobat a faltar.
4: Sí, sí. És que ja, és que de fet ja, si no rebem aquest missatge, jo a la meva setmana ja no és el mateix.
3: Doncs allà, aquí va.
5: Molt bones, nois, què tal? Com ha passat la setmana? Bé, el cas del Monchito, pobre, m'ha remogut consciències i mira, m'ha fet que aquesta setmana també us enviï un missatge de veu. No sé si acabaré o no acabaré a la presó, esperem que no, però mira, nois, està clar, tu, perquè si alguna cosa funcionava de meravella a l'Espanya dels anys 50, com parlava en el programa, era la combinació perfecta entre misèria, repressió i una justícia que anava més ràpid amb el garrote que amb la investigació. Que el tema del Garrote Vil un dia també ho haurem de parlar, eh? Té la manera, quina arma d'execució i tortura, tu. En fi, era un país, tu, on podies acabar executat en mesos, però ningú es preguntava gaire perquè la gent estava tan desesperada com per jugar-se-la així. Cas del Monchito. Aquest cas sembla tret d'un guió dolent, com comentàveu, però és que la realitat superava qualsevol cosa que no pogués imaginar el Nodo. La generació ESO, no sé si sabeu el que és el Nodo, però també en podem parlar un dia. Mentre el règim de Paquito, pels amics, venia a nivell publicitari una Espanya idíl·lica amb copla, toros i somriures impostats, la vida real era més aviat una barreja entre drama social i tragèdia anunciada. I mentrestant segur que en alguna ràdio sonava alguna estrella de l'època cantant a l'amor etern, com si tot anés perfecte, mentre la gent feia equilibris per sobreviure. Espanya, aquell lloc on la propaganda era de color rosa i la realitat d'un negre bastant més fosc que la nit més fosca. Mira, va venir al dedo, com diria aquell. Però bé, tranquil·litat. Ordre n'hi havia. I si no, dues voltes de rosca i arreglat. A fi, que tingueu molt bona setmana i us envio una forta abraçada, com sempre, en Rubén Rodríguez de Vilanova i la Geltrú. Fins aviat. Adeu.
4: Jo segueixo insistint que s'ha de fitxar aquest home, tot i que sóc el principal damnificat d'una possible contractació d'en Rubén, però és que és magnífic.
3: Jo crec que la temporada que ve li hauríem de donar una secció, és el comentari d'en Rubén.
4: Jo crec que sí. La següent temporada parlarem amb ell i farem la secció d'en Rubén, comentari o
3: l'anàlisi
4: d'en...
3: Sí, exacte, l'anàlisi d'en Rubén. Faci una anàlisi del programa.
4: Sí. Exacte.
3: No,
4: sí.
3: No fan
4: ja,
3: això
4: ja parlarem amb ell.
3: A les tertúlies, un després comentant la tertúlia i fent anàlisi per
4: si mateix. Sí, l'ull de poll i...
3: Exacte.
4: Farem l'ull de poll d'en
3: Rubén. L'operú de la nit més fosca.
4: Sí. L'unyero d'en...
3: No sé, ja ho negociarem.
4: D'en Rubén. Bueno, ja parlarem. Ja, el nom de la secció ja...
3: Perfecte. Anem a parlar per la cultura, si et sembla. Doncs el cas aquest d'avui del senyor, jo li deia Mikaia, no? Perquè queda més...
4: Bueno, Mikaia, Mikaia... Mikaia,
3: Micaia, no? Micaia,
4: no, no,
3: no, suposo.
4: No queda clar.
3: Bueno, el senyor Chovek, sí, bàsicament, no tenim molta literatura d'aquest home. S'ha de dir que no hi ha cap llibre dedicat exclusivament a la seva figura, però sí que els crims que va cometre sí que estan representats en diferents llibres que parlen de diferents assassins en sèrie, sobretot llibres que fan, bueno, convenis històrics de criminals, i el trobem en alguns que parlen sobre exemples de deliris místics, com és el cas que patia aquest home. Però com que no trobem res en català ni en castellà, doncs tampoc us els mencionaré. Si passem al treball visual, tampoc és que tinguem gaires documentals sobre aquest home. Bueno, només en tenim un i està només en anglès. Però a plataformes com a YouTube sí que podeu escoltar més documentació sobre el cas. D'això destaquen, bàsicament, un documental que es diu Micaia Chovek, The Angels of the Lucifer, que bàsicament el que fa és explicar la seva biografia, els crims que va cometre i l'anàlisi de per què aquest home es comportava com es comportava. I en un canal que es diu Dark Files tenim també un documental sobre aquest senyor que es diu L'home que va matar 3 persones, Déu em va dir que els matés, que bàsicament és reconstruir la història del cas, però sobretot ho fa des d'una perspectiva més psicològica i forense, doncs analitzant els crims que va cometre i sobretot el per què els va cometre. I a YouTube tenim un canal de YouTube que es diu Barajeándolas, que dedica un episodi en concret a analitzar l'estat mental d'aquest senyor. I amb això anem al terreny musical. I aquest home s'ha de dir, que això no ho he explicat, tampoc ho he explicat a què treballava, tampoc no treballava de gaires coses, però diguem que era...
4: De messies, no? D'il·luminat, místic.
3: No, però d'això no cobrava. Podem dir que era un chapuzas, un manetes, no? Un senyor que feia apanyos, no?
4: Feia remiendos.
3: Remiendos, sí, un remendador, no? Però el seu somni no era aquest. El seu somni era convertir-se en compositor. O sigui, ell volia ser músic, artista, volia ser artista.
4: Mira, com a Monchito.
3: Però és que és el problema, o sigui, a la gent que vol ser artista no les frustreu, deixeu-los que siguin artistes, perquè si no passa com el senyor aquest, com el senyor Chovek, passa com el Monchito o passa com el Charles Manson, que t'avalien.
4: Bueno, però alguns després acaben també fent crims com la de los micrófonos o com la de Leticia Sabater, per exemple.
3: Ja, però
4: com
3: a mi no, o sigui, són crims culturals, però no són crims reals, o sigui, no són crims...
4: Bueno, fan mal.
3: Però sí, sí. Fan però no mal. Sé, deixeu que la gent sigui feliç i si vols ser artista, ajudeu-los a ser artista.
4: Això sí, que la gent sigui feliç.
3: Clar, però si no, els reprimiu. Si nosaltres no ens haguéssim deixat fer aquest programa, jo què sé què estaríem fent?
4: Bueno,
3: no, ah, mateix la siesta.
4: No sé. Sí, segurament, jo crec que estaríem descansant.
3: Però bueno...
4: Bé.
3: Com deia, aquest senyor era, o sigui, ell volia convertir-se en artista, compositor de cançons, també heu dit que llegia poemes, i és més, aquesta inclinació creativa va fer, com ho he explicat, que es dediqués durant el judici a insistir a llegir una poesia seva davant del jutge, que això bàsicament va servir perquè el jutge demanés un examen psiquiàtric d'aquest senyor per veure que no estava correcte del tot, no? Però ja que estem a les Bahames i que sobre aquest senyor, diguem, les seves cançons no s'han publicat, no sé si les va arribar a gravar, i que no hi ha cap cançó dedicada concretament amb el cas, i com deia, aprofitant que estem a les Bahames, hem d'explicar que allà, durant una època, durant molts anys, va existir el que va ser considerat el millor estudi de gravació del món, que va ser el Compass Point Studios, que estan situats a Nassau, i bàsicament aquest estudi de gravació, ja veuràs que es va convertir, diguem, en un dels espais creatius més influents de la història de la música moderna, entre els anys 80, entre final dels 80... final dels 70, perdó, i principis dels 80. Bàsicament aquesta història neix d'un senyor que es deia Chris Blackwell. Podem dir que neix d'una visió d'un somni tropical que aquest senyor va tenir. Aquest senyor era el fundador d'Island Records, que va conegut per descobrir, entre d'altres estrelles, a Bob Marley, i que va fundar aquest estudi l'any 1977, diguem això, com un refugi creatiu a la vora del mar, on els artistes doncs poguessin relaxar-se mentre graven els seus discos. Durant els anys 80 és on va tenir, diguem, més impacte, va tenir la seva època d'esplendor, on va rebre, va acollir a diferents estrelles de la música, i sobretot per la localització, evidentment, però també per la qualitat de la gent que hi treballava i per la qualitat de l'equip que tenia. Perquè et facis una idea, a Compass Point es va gravar, diguem, el segon disc més venut de la història després del thriller de Michael Jackson, com és el Back in Black dels AC/DC. Però també altres estrelles del món mundial com Iron Maiden van gravar el Peace of Mind i el Forever in Time, i Grace Jones també va gravar diferents discos, els Talking Heads, els Rolling Stones, els U2, David Bowie, Robert Palmer, la Shakira, Celine Dion, Dire Straits o el mateix Bob Marley. I et podia dir moltíssims, perquè si aneu a la Wikipedia i busqueu el llistat d'artistes que han gravat en aquest estudi, tots són estrelles de primer nivell i discos que han marcat, diguem, la història de la música, sobretot entre mitjans i finals dels anys 80. Però, malauradament, amb la mort del director de l'estudi, d'Alex Sadkin, a l'any 1987, després, no he trobat el motiu, però he trobat que va ser per una sèrie de problemes sociopolítics de l'illa, l'estudi va anar perdent impuls i finalment va tancar al setembre de l'any 2010. I avui, aprofitant que estem a les Bahames i que hem parlat d'un senyor que matava, perquè li deien els àngels de Lucifer, o matava àngels de Lucifer, o ben no sabia el que feia, doncs no podem deixar passar l'ocasió d'acabar el programa escoltant un disc que ja us he mencionat abans, que és un disc de les ACDC, en concret el Back in Black, que, com ja us he dit, està gravat a l'illa, està gravat al Compass Point Studios. S'ha dit que aquest disc és molt important perquè, a part de ser un dels discos més icònics de la història del rock, es va publicar l'any 1970,

0: Scott, que va morir d'una sobredosis d'alcohol i una molt, molt desagradable, diguem. I bàsicament aquest disc es concep com un homenatge directe a la seva figura, una portada completament negra, però també, a part de ser una declaració de dol, és també una declaració de continuïtat de la banda, i s'ha de dir que ha continuat tant que ha continuat fins als nostres dies. ACDC encara estan actius. Musicalment inclou segurament cançons que coneixes, cançons que són icones de la història de la música, com Hell Bells, el Back in Black o You Shook Me All Night Long, com deia, cançons que són himnes, i un disc que, com he dit abans, un dels millors discos de la història, el segon disc més venut del món, amb 50 milions de còpies venudes, només el supera el Thriller de Michael Jackson, que va sortir 2 anys després, i podem dir que té una connexió directa amb el cas, perquè es va gravar a les Bahamas, al Compass Point Studios, i que aquest senyor, com que deia que veia àngels de Lucifer que anaven per l'illa i els havia de matar, doncs què millor, no?, acabar aquesta cançó, aquest programa, amb una cançó mítica del ACDC, com és el Hell Bells. Grup que espero t'agradi, perquè si no us agrada, és que si aquí no li agrada ACDC, és que li agrada a tothom, és el grup de rock mainstream, no et pot no agradar ACDC.
1: No. Bé, doncs avui ho deixarem aquí. Gràcies per escoltar-nos. Recordin que... què passa?
0: No he dit res.
1: No, però fas cares. Bé, en fi, recordin que es poden seguir les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, totes les xarxes socials que hi hagin, les antigues i les noves, allà hi som i hi serem, @lanimesfosca, i recordin que també es poden fer Patreons del programa, mecenes, a través de la plataforma Patreon o a través d'iVox Premium, i poden fer les seves aportacions econòmiques, les que vulguin, per ajudar a millorar aquest programa, per fer-nos feliços, i tota aquesta gent ja sap que té cada setmana contingut extra i exclusiu. Molt bé, res més per avui. Adeu, Joan.
2: Adeu, Sergi.
1: Adeu, Xavi.
0: Ens veiem.
1: I adeu-siau a tots vostès, i recordin que els divendres a partir de les 3 de la tarda, més o menys, ja a les nostres plataformes Spotify, a iVoox i Apple Podcast poden trobar el programa setmanal, i recordin també que a Ràdio Vilafant, a Ona Digital, a Ràdio Voltregà, Ràdio Vila, Ràdio Llançà, a U Ràdio de les Terres de l'Ebre, i sempre que vostès ho vulguin, a les nostres xarxes socials, és la nit més fosca.

família, molt bona fiesteros i fiesteres. Benvinguts una setmana més a Rhythm i Zanetza. La setmana passada va ser una passada. DJ Flecky. Van celebrar el nostre 24 aniversari.

0: descarrega-te'l i torna a disfrutar d'una sessió espectacular de 24 aniversari. Vinga, seva família, comença el programa d'avui. Rhythm is a dance.
1: Rhythm is a Dancer te presenta las novedades de 73 Music, el sello de Julio Posadas que apuesta por los productores nacionales. Melodic Techno, Progressive House, Trends, Techno.
0: Sí, família, avui toca escoltar, gaudir de les novetats del segell 73 Music, el segell de Julio Posadas, que un cop al mes es porta les seves últimes creacions. Comencem amb aquesta, la primera. Juan Almiñana.

la creació de Juan Almiñana, Obando, amb aquesta producció anomenada Esperanza, amb aquest so Transdivisions. Som-hi, que avui tenim un fotiment de novetats d'aquest segell de Julio Posadas, que és el nostre col·laborador oficial, amb aquestes novetats mensuals. Anem per la següent.

estar connectats amb les novetats més actuals, amb el CCI 73 Music, el CCI de Julio Posadas, que és el nostre col·laborador i que, com sempre, un cop al mes porta les seves últimes creacions. Anem a escoltar la següent, una mica de So Trans Divisions, amb Coquemont.

0: Bona peça de Julio Posadas amb aquest So Techno Division. I seguim amb aquest estil, una altra creació, una altra novetat. DJ Ivan amb aquest Infernal Motion. So Techno Division de 2673 Music. Avui repassant les novetats que ens ha cedit el gran Julio Posadas. És el nostre col·laborador oficial.
1: Novedad del sello 73.

Així sonava DJ Ivan amb aquesta peça techno divisa anomenada Infernal Motions. I ara PG2 i Lander B amb aquest Simplicity.

versions. Passem a escoltar la última creació d'avui, la peça de Francis Alarte i KRB. S'anomena Preludio. Sona així de bé des del segell 73 Moti.

Atenció, família, perquè arriba una peça que fa molt poquet que ha sortit del gran Chimo Bayo. S'anomena Reacción en Cadena.

0: Quiero ser maquinero.
1: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
2: Som-hi, família, anem a escoltar una bona peça maquinera. Arriba aquesta novetat de DJ Excalibur amb aquest clàssic Noise. Novetat!

festival. És d'un que es tracta, passar-s'ho molt i molt bé. Som-hi, Més Màquina. Amb la combinació de DJ Zizu i The Pastors. Màquina Records, volum 5.

També tenen l'enllaç a la nostra pàgina de Facebook. Busca'ns com Rhythm is the Dancer. Vinga, que pugem la revolució. Ens arriba Ruben XXL. A Ivan XL. Jumper XL. Pete Smash Boys.

2025, Farru Boy i DJ Pico. Què et sembla si li fotem més canya? Pugem a BPM. Doncs vinga, una novetat. Geros Sace. Amb aquest Eternal Flame Emotion. So, Franchko. Això vol dir... molt de ritme!

pràcticament això s'acaba i ho fem amb aquesta de The Connect, Nemesis. You cannot escape.

0: old school sound of the Netherlands.
1: Doncs família fiesteros, s'acaba la festa per avui. Tornem la setmana que ve aquí mateix, mateix dia, mateixa hora. La liarem grossa, t'ho prometo. Per ara, DJ Flecky.

Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
1: porque vamos a aparentar. La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Yo solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.